0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.

0: anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: De l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale,
1: que vagi bé.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Molt bon dia, són les 8.
1: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Què tal? Com esteu? Ja és dijous 7 de maig i comencem el repàs informatiu per conèixer tot el que passa aquí a la nostra comarca en un supermatí, en aquest dijous en què ara mateix tenim uns termòmetres que marquen 11 graus a Palamós, tenim 15 a Begur, 10,6 en el cas de Calonge, també pràcticament 9 a la Bisbal o pràcticament 10 a Castell d'Aro, entre altres xifres doncs, que ens arriben des del Servei Meteorològic de Catalunya i altres estacions meteorològiques i que les repassem en aquesta hora, en què avui també tindrem una entrevista amb Anna Rivera. Volem parlar sobre l'Hospital de Palamós perquè ha començat una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. De fet, es posa en marxa una campanya que s'anomena Salut sense dubtes, fer sempre tres preguntes. Parlem amb la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. A més, com que avui també és dijous, evidentment el que farem serà repassar totes les estrenes cinematogràfiques que ens arribaran també aquests pròxims dies, com sempre, amb l'Ignasi Herbat. Però avui també tenim altres titulars que els anem a repassar tot seguit. I hem de parlar que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans. Carla Salom.
2: La majoria dels terrenys tenen una capacitat reduïda en promocions de 20 pisos o menys i formen part de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars.
0: I els Mossos detenen, conjuntament amb la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i amb la col·laboració de la policia de Calonge i Sant Antoni, un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge.
2: La detenció es va fer a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró el passat 29 d'abril. El cotxe d'alta gamma i estacionat a la via pública de Calonge va ser sostret entre 1:15 i les 5 de la matinada del dia 27 d'abril. L'endemà, els autors d'aquest primer furt van intentar robar un segon vehicle valorat en uns 180.000 euros del mateix municipi pels vols d'un 4:15 de la matinada.
0: Però és que també hem de parlar d'altres temes relacionats amb els Mossos d'Esquadra i amb el sector policial. Maria Alzina, bon dia.
3: Hola, Ferran, bon dia.
0: Perquè ara hem de parlar que l'àrea bàsica policial del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, ha celebrat aquest dimecres el Dia de les Esquadres al Teatre Auditori Narcís Masferrer.
3: L'acte ha reunit agents del cos de Mossos d'Esquadra de l'ABP, policia local, guàrdia civil i altres membres dels cossos de servei públic, a més de familiars dels agents. Durant la jornada s'ha reconegut la tasca dels Mossos d'Esquadra, a més de la d'altres cossos de seguretat i públics. També s'ha comptat amb l'amenització de la cantant Tina Corina.
0: Gràcies, Maria. D'aquí una estona ens amplies aquesta notícia, però avui també us hem d'explicar que Palafrugell es reuneix amb Educació per intentar evitar la supressió d'una línia d'I3. La decisió dependrà de la preinscripció i podria afectar l'escola Torres i Junama. El consistori defensa mantenir els grups per mantenir una millor atenció educativa. Però també us explicarem altres temes. Són les 8 i 3 minuts, pràcticament i 4 minuts. Viu Autisme celebra aquest diumenge una nova edició de la Marxa Inclusiva. Maria.
3: N'ha parlat el supermatí la presidenta de l'entitat, Aida García, que detalla que la iniciativa arriba a la seva 12a edició amb l'objectiu de visibilitzar l'autisme i reivindicar una inclusió real i accessible per a tothom.
0: I és que també doncs, una d'aquelles notícies bones, i és que aquest dimarts Manuel Martínez Fernández de Palamós i del barri de les Cases Noves ha celebrat 100 anys i ho ha fet envoltat de la seva família, Carla.
2: Com és habitual en aquests casos, l'alcaldessa de Palamós s'ha sumat a la commemoració. L'alcaldessa Maria Puig i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, han visitat el municipi de l'homenatjat per felicitar-lo en nom de tot el municipi i fer-li entrega d'un ram de flors.
0: També parlarem de platges, perquè 13 platges i 4 ports del Baix Empordà revaliden la bandera blava 2026. Joan Coll, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
0: Explica'ns.
4: El conjunt de Catalunya revalida que 2026 les 101 platges amb bandera blava, la mateixa xifra que l'any passat, i incrementa fins a 24 els ports distingits amb aquest segell de qualitat internacional.
0: I els amics de les Illes Formigues alerten que les analítiques de l'aigua no reflecteixen tot l'impacte de la depuradora. L'entitat denuncia que només mesuren contaminació fecal i no detecten altres impactes com químics o microplàstics. Reclamen estudis més complets, transparència i la reparació urgent de la depuradora, així com una nova instal·lació amb garanties ambientals al litoral de Palamós i Castell. També tenim altres titulars, com per exemple que la Bisbal completa la primera fase de millora del pavelló firal per reforçar-ne la seguretat, Joan.
4: Els treballs han inclòs la substitució del paviment esportiu en l'espai més proper a l'entrada per una nova pista de parquet, així com la ignifugació de les bigues de la coberta i la reparació i fixació de les plaques acústiques del sostre.
0: Gràcies, hem arribat ja a les 8 i 5 minuts, moment de sortir de la nostra comarca.
1: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: I avui els titulars que ens arriben fora del Baix Empordà és que les escoles Bressol de Catalunya estan cridades avui a la vaga en el marc d'un cicle de protestes del sector educatiu. La plataforma 0 a 3 agrupa entitats i sindicats i reclama millores laborals, reducció de ràtios i més finançament públic per a una etapa que consideren essencial. Hi ha convocades manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona amb serveis mínims del 33% de les plantilles. La protesta es repetirà el 20 de maig amb una mobilització unitària a Barcelona. I precisament en l'àmbit educatiu, la consellera Esther Niubó defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, però només s'obre ajustar-ne al desplegament. El sindicat USTEC, també els professors de secundària, Confederació General del Treball i la Intersindical mantenen les vagues convocades fins al 5 de juny. Educació també ha anunciat més de 500 nous professionals de suport per reforçar l'escola inclusiva a partir del setembre. I encara en educació, 7 dels 14 instituts previstos inicialment han abandonat el pla pilot per incorporar Mossos d'Esquadra de paisà als centres. La consellera atribueix les renúncies a la polèmica mediàtica generada al voltant del projecte. I canviem de qüestió ara a les 8:07 perquè l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació sobre l'espionatge amb Pegasus a membres d'Òmnium Cultural. El tribunal veu indicis de delicte a la infecció dels telèfons mòbils de Marcel Mauri, Elena Jiménez i la periodista Txell Bonet. La justícia demana ara al Consell de Ministres que desclassifiqui documentació del Centre Nacional d'Intel·ligència i ha ordenat una comissió rogatòria a Israel per obtenir més dades sobre l'ús del programari espia. I al Delta de l'Ebre, tècnics del Ministeri per la Transició Ecològica han completat una actuació d'emergència a l'illa de Buda després dels danys provocats pel temporal Harry. Per primera vegada s'han utilitzat dragues per transportar sorra des del fons marí fins a la costa per segellar una escletxa de fins a 90 metres d'amplada. L'actuació ha costat 800.000 euros i busca frenar la regressió del delta i la pèrdua d'aiguamolls. I a l'àmbit laboral, Nestlé planteja un expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 treballadors a Catalunya. La majoria dels acomiadaments es concentraran a les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat. Els sindicats consideren la mesura injustificada i denuncien que la multinacional continua obtenint beneficis milionaris. I en plan espanyola continua el debat sobre les condicions laborals i salarials en diversos sectors públics mentre els sindicats mantenen la pressió sobre governs i empreses en un context marcat per l'augment del cost de la vida i les negociacions obertes en educació i indústria. I a l'exterior, la preocupació pels efectes del canvi climàtic torna a posar el focus en les zones costaneres vulnerables. El cas del Delta de l'Ebre és un exemple dels impactes cada vegada més visibles de l'augment del nivell del mar i dels temporals extrems sobre espais naturals protegits. Les 8 i 9 minuts. I ara és moment també de fer un cop d'ull al temps, perquè el Baix Empordà viurà avui una jornada marcada pel cel variable i un ambient fresc dins d'un episodi d'inestabilitat que es manté arreu de Catalunya durant aquesta primera quinzena de maig. Al matí començaran bastones de sol combinades amb intervals de núvols baixos i bandes de núvols prims que avançaran de sud a nord. A partir del migdia, les nuvolades aniran guanyant presència també a les comarques gironines, especialment durant la tarda. Els ruixats i tempestes es concentraran, sobretot, en zones de muntanya, muntanya i a l'interior del país, però les nuvolades podran arribar també a punts del litoral i del prelitoral. Tot i això, la previsió indica que la pluja difícilment descarregarà amb força a la façana costanera del Baix Empordà. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense grans canvis i les mínimes seran fresques a primera hora, mentre que les màximes es mouran entre els 18 i els 23 graus, amb un ambient suau al centre del dia. La previsió apunta que demà serà una jornada amb menys precipitacions i un cel entrenyinat abans d'un nou augment de la inestabilitat de cara al cap de setmana.
1: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: I ara el que farem serà fer una pausa publicitària, perquè quan tornem tindrem el comentari d'opinió que avui ens el porta Adrià Pujol, i també farem una entrevista amb Anna Rivera, que és la directora assistencial del CIBE, que volem parlar sobre una iniciativa que han impulsat a l'Hospital de Palamós, que és una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. És el projecte Salut Sense Dubtes, fer sempre tres preguntes. Tornem tot seguit. Fins ara.
1: Supermatí.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
7: Van a ser 104 partidos en 39 días.
8: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
9: Gritar los goles por la noche estará permitido.
10: Pero solo a partir de octavos.
11: ¿Y si es Uruguay?
12: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
13: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
14: Este acuerdo es importante para todos.
15: Porque este equipo es de todos.
16: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
17: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i or propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
18: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
19: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
18: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
19: Però què passa aquí?
20: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
19: Així no hi ha qui les faci caure.
20: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
21: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.

0: Pràcticament un quart de nou, ara és el moment del comentari d'opinió que ens porta Adrià Pujol.
1: Bé, el meu comentari d'avui és un desig, més aviat. Us vull parlar del meu poble, d'on vaig néixer, de Begur, i dir-vos que ara fa uns dies va començar la 27a, ja porten 27 edicions, la 27a campanya gastronòmica del peix de roca. Teniu temps, s'acaba el 7 de juny, per tant teniu 3-4 setmanes per, de debò, anar a Begur, triar el restaurant. Hi ha uns quants restaurants que participen de la campanya, doncs triar el que més us plagui i assaborir una de les delícies més rotundes que tenim en aquest tall de costa, que és el peix de roca. Tots ho sabeu, i pel que no ho sàpiga, doncs això, peix petit, de carn dura, molt, molt saborós, té molt de gust, i es tracta de conèixer-lo, es tracta això, d'anar a Begur i participar de tastos, degustacions, menús tancats, en tots els formats possibles, arrossos, croquetes, fregides, aquestes fregides fantàstiques de peix de roca. Però no només això, mireu-vos l'agenda, la trobareu penjada a internet a diversos llocs, perquè també hi ha, segons el dia, doncs això, passejades, camins de ronda, sessions de cinema relacionades amb el tema, activitats de neteja del fons marí i de les plages de Begur. Vull dir, tot una cosa al voltant d'aquest element tan petit i probablement tan, no menys preuat, però menys tingut, en el sentit que, bé, és un peix menor, però a Begur, sobretot, els llocs on hi ha roquissars, no? A la nostra costa, que d'aquest també, tot el que és el parc del Montgrí, és a dir, on hi ha entrades i sortides de roques i avencs, el peix de roca és una de les coses més estimades d'aquest país. Bé, insisteixo, mireu-vos el programa, hi ha tallers infantils, hi ha activitats familiars, hi ha una mica de tot, i dura prou perquè us ho podeu planejar bé, i amb l'excusa d'aquesta cosa, com us deia, tan insignificant com un peix de roca, doncs anar a passar una bona estona a Begur. Vinga, que vagi bé.
0: L'Hospital de Palamós ha començat una campanya per millorar la relació entre pacients i professionals sanitaris a través de la simplificació i l'optimització de la comunicació durant les visites mèdiques. Sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre tres preguntes, la iniciativa convida a les persones usuàries a fer-se tres preguntes bàsiques per millorar la comprensió del seu diagnòstic i tractament. Per parlar-ne sobre aquesta iniciativa, avui ens visita la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvinguda, doncs, aquí al Supermatí. Quines són les preguntes que s'ha de fer algú no, abans d'entrar a consulta?
2: Bueno, l'animem a fer-ne tres, que és el que tinc, què he de fer i per què ho he de fer.
0: Perquè, és clar, de vegades, no, quan et poses, no, entres a la consulta o et poses nerviós o no saps com verbalitzar allò que sents o aquells dubtes que tenies a casa després te n'oblides, no? Sol passar,
2: exacte,
0: no, això?
2: Exacte. Jo crec que s'ajunten diverses coses. El que expliques, i que llavors les consultes tampoc són eternes, més aviat són molt curtetes, tenim poc temps. Llavors, una mica amb els indicadors que tenim d'experiència del pacient i de l'usuari, les enquestes que també fa el CatSalut, vèiem que aquesta informació, aquesta sensació de quedar-te sense dubtes, bueno, tenia marge de millora. I per això hem animat a la població, amb una campanya que ja existia, que no és pas nostra, una mica plantejar-se, empoderar-se, no?, entendre què és el que té, el que ha de fer i el per què ho ha de fer, entendre-ho bé. O com a mínim que surti de la consulta sense dubtes, que potser no són aquestes les tres preguntes que més li interessen, però que aquestes tres preguntes facin que ja pensi en què més vol saber.
0: Deies, no?, que aquesta iniciativa no neix de l'Hospital de Palamós, per tant, d'on parteix?
2: Aquesta iniciativa surt d'una associació de centres i hospitals promotors de la salut. Llavors, és una, com que era una campanya que ens va agradar, que sabem que funciona, que té resultats, doncs una mica l'hem aplicat nosaltres per no haver d'inventar res i fer servir el que altra gent ha inventat i funciona.
0: Per tant, això ha entrat ja en funcionament, no? Aquesta ja ha començat, no? Aquesta campanya?
2: Aquesta campanya ha entrat en funcionament, aquesta campanya està pensada per consultes. Llavors, ara ha entrat en funcionament a les consultes externes de l'hospital. I em sembla que és d'aquí un parell de setmanes entra en marxa els CAPs.
0: Per tant, no els pacients doncs, que vinguin a les consultes externes, què s'hi trobaran referent a la campanya?
2: Els pacients que vinguin a consultes externes veuran que a les pantalles de la sala d'espera es projecten aquestes preguntes i, a més, els administratius dels controls de les sales d'espera els hi donaran un paper que per un cantó hi ha les tres preguntes i per l'altre hi ha un quadre buit en el que també els animem a apuntar-se més preguntes, perquè quan tu et comences a plantejar què és el que tinc o què és el que he de fer i per què ho he de fer, se te n'apareixen més, no? És a dir, que si el tractament té efectes secundaris, què passa si això, quina interacció té amb allò, he de patir per la meva família o no. Llavors, totes aquestes coses, mentre estàs esperant aprofitar aquesta estoneta, que sempre intentem que sigui el més breu possible, per apuntar també a darrere d'aquest full aquelles preguntes que mentre esperes se t'acudeixen i que llavors a dins de la consulta, a vegades amb els nervis o amb el temps, no te'n recordes i llavors pots treure el paper i acabar de fer les preguntes que et semblava a fora o que el metge o la infermera no t'han respost durant la consulta.
0: Ara, no, ha començat a l'hospital, està previst que continuï al CAP. És una iniciativa que ha de perdurar ja per sempre o tindrà una durada i després es valorarà com ha funcionat?
2: És una iniciativa que tindrà una durada i després es veurà com ha funcionat, però si ha funcionat l'anirem fent de tant en tant. Creiem que si la posem permanentment a les consultes perdrà intensitat. Llavors és una cosa que anirem fent i esperem que la gent es vagi animant a preguntar i a quedar-se sense dubtes.
0: Considereu que també és una manera per combatre la informació, no?, que potser ens pot arribar per internet, o a vegades suposo que això des de l'hospital no ho compartiu, no?, però en rebre un informe mèdic per la meva salut i fer un copi i enganxa a la intel·ligència artificial i a veure quin diagnòstic fa.
2: Podem estar d'acord o no estar d'acord, però és el que passa. Llavors no podem lluitar contra això. És a dir, entenem perfectament que davant d'un informe mèdic o davant d'una analítica o d'un informe d'una prova, la gent es vulgui informar perquè és la seva salut i vulgui veure què hi ha. Això ajuda. Normalment la gent que fa això, els pacients, els usuaris que fan això, ja són pacients que es volen informar molt. Llavors la pregunta segurament anirà bastant més enllà de què tinc que he de fer i per què. És a dir, segurament el que diràs, mira, m'he trobat això i això i no entenc per què no fas això i allò. Llavors aquí el metge també li ha d'explicar. Però al final la filosofia és una mica la mateixa, és a dir, si després de consultar el ChatGPT i l'internet, que nosaltres som partidaris, que és el que dius, som partidaris que les preguntes les facis directament al professional, però no passa res, has consultat. Si tens dubtes, fes-los, pregunta'ls, és el moment de fer-ho. I llavors una mica aquesta campanya també va per aquí.
0: Vull dir que al final també, doncs, una mica els dubtes que es faria la intel·ligència artificial, també, doncs, els pots potser portar més pensats de casa.
2: Sí, al final... La intel·ligència artificial és una màquina, no sé com dir-ho, i el metge té en compte moltíssimes més coses. Quan tu poses un informe sencer al ChatGPT o el que sigui, allà darrere segurament en aquell informe hi falta informació d'antecedents, de coses que han passat, perquè moltes vegades no fem informes molt i molt llargs, perquè si no la gent tampoc se'ls llegeix. Llavors, clar, quan tu poses tot això al ChatGPT falta informació, aquesta informació el professional la té. Llavors, bueno, poder el ChatGPT va una mica coix i diu coses que poder no estan massa ben perfilades, no diré pas que s'equivoqui, però a vegades agafa una direcció que poder no és la que toca. Llavors, el professional està perquè el pacient li expliqui que ho ha consultat, que tampoc ens ha de fer cap vergonya. He consultat el ChatGPT a internet, al Google, el que faci falta, i mira, m'ha passat això. Doncs el professional també està per respondre això.
0: Jo a vegades pensava, no?, per exemple, doncs, quan es va saber algun resultat, potser es fa difícil, no?, tenir preguntes si no saps quin serà el resultat, què és el que et dirà el professional.
2: Sí, sí. El tema de la meva salut és un tema que és molt potent i que transparenta una mica el que sempre diem, que la història clínica no és de l'hospital ni del metge, és del pacient, i per tant tot el que hi ha allà dintre d'alguna manera el pacient ho ha de poder veure quan ell vulgui, en el moment que vulgui i on sigui. Però té això que dius, que a vegades reps coses i proves i que sense context o el context tu no el saps i allà vas una mica perdut. Llavors, té coses molt potents la meva salut, però en té d'altres que a vegades són una mica perilloses. I a vegades d'altres que dius, home, m'hagués agradat que cert resultat l'hagués pogut explicar jo com a professional i no l'hagués vist directament perquè jo li hagués pogut donar molts matisos, li hagués pogut explicar moltes coses i segurament aquest pacient o aquesta pacient no hagués patit tant com ha patit aquests 4 o 5 dies abans de venir-me a veure a mi.
0: Doncs estem parlant de la campanya, no?, sobre fer, no?, fer-se sempre a tres preguntes, que és què tinc, què he de fer i per què no. Amb aquestes entenc que ja tenim força clar, no?, podem saber respondre molts dels dubtes, no?
2: Sí. Sí, sí, i si n'hi ha més, sempre hi ha un paperet que sempre em pots apuntar més a darrere. És a dir, són tres preguntes que qui va fer la campanya veu que el que fan és obrir una porta de voler més informació i poder-ne poder fer més.
0: Estem parlant amb la directora assistencial del CIBE, Anna Rivera. No sé si hi ha algun aspecte més sobre aquesta campanya o algun altre tema d'actualitat també relacionat amb l'Hospital de Palamós, doncs, que ens vulgui destacar.
2: No, bueno, ara estem en aquell moment que encara no ha arribat l'estiu, que estem més tranquils, i tenim els CAPs treballant molt amb totes les patologies cròniques i tot això, però poc més, penseu que aviat també obrirem semicrítics, que també estem fent obres, i el nou hospital de dia, vull dir que estem ben enfeinats.
0: Déu-n'hi-do, eh? Hi ha el nou hospital de dia, hi ha data?
2: No, perquè les obres, ja sabeu que sí, tenim una data de començament, en teníem una prevista i ja m'han dit que s'ha allargat una miqueta més.
0: Doncs també n'estarem pendents d'això, esperem que dintre de tot ja sabem com van les obres, però que vagi com més ràpid possible.
2: Sí, tot això estarà abans de l'estiu, segur.
0: Ah, doncs no queda tant, eh?
2: No.
0: Doncs en tot cas, molts ànims també doncs, per aquests mesos que vindran, aprofitar ara aquestes setmanes abans de l'estiu, perquè suposo que hi ha l'ampliació d'estiu, no sé quan comença.
2: Tots els reforços d'estiu solen començar a partir de Sant Joan o a partir de principis de juliol.
0: Doncs, en menys de dos mesos ja ho tindrem tot aquí. Anna Rivera, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
2: A vosaltres, bon dia.
0: 5 minuts i 2:15.

0: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
1: Doncs hem parlat amb la doctora, amb la directora assistencial del CIBE, la doctora Anna Rivera, sobre la iniciativa Salut Sense Dubtes, Fes Sempre Tres Preguntes. Ja us vam explicar fa uns dies doncs, en què consisteixen aquesta iniciativa, però en tot cas doncs, ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat a les 8 del matí. Comencem parlant que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans. La majoria de terrenys tenen una capacitat reduïda en promocions de 20 pisos o menys i formen part de la primera convocatòria de la Reserva Pública de Solars. Carla Salom.
2: Dels terrenys inclosos en aquesta convocatòria, 38 solars han estat cedits pels ajuntaments. Aquests espais sumen un potencial de més de 500 habitatges. També hi ha solars propietat de l'Institut Català del Sol i de Patrimoni de la Generalitat. En el cas de Palau-sator, el municipi aporta dos solars municipals amb capacitat per construir-hi 8 habitatges protegits. El municipi forma part del grup d'ajuntaments que han cedit terrenys perquè sigui la Generalitat qui assumeixi el procés de licitació i recerca de promotors. La Generalitat ha optat per licitar cada solar de manera individual en lloc d'agrupar-los en grans paquets. Segons el govern, aquesta fórmula permet adaptar millor cada promoció a les necessitats del municipi i facilita la participació de promotors interessats en projectes més petits. L'executiu català considera que molts ajuntaments no disposen dels recursos tècnics necessaris per impulsar aquests concursos pel seu compte. Per això, la Generalitat ha assumit la coordinació del procés. Aquesta és també la primera vegada que el govern licita habitatges en solars que no són de titularitat pròpia. La convocatòria incorpora també una novetat destacada. En els solars més petits, especialment els que tenen capacitat per menys de 10 habitatges, grups de famílies podran presentar-se conjuntament per impulsar promocions d'autoconstrucció. Aquesta fórmula permetrà que els futurs residents construeixin els habitatges a través d'una empresa constructora i en mantinguin la qualificació de protecció oficial. El procediment s'ha simplificat per facilitar la participació de promotors i particulars. Cada vegada que una empresa o grup presenti una proposta per un solar concret, s'obrirà un termini d'un mes perquè altres interessats també puguin presentar ofertes.
1: I els Mossos han detingut conjuntament amb la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i la col·laboració de la policia de Calonge i Sant Antoni un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge. La detenció es va fer al municipi de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró el passat 29 d'abril. Carla, valorat en 100.000 euros a Calonge. La detenció...

0: estacionat el cotxe i on el detingut i altres persones van accedir-hi sense forçar res. Segons fonts policials, per poder practicar el robatori es va fer un forat a la carrosseria del vehicle per poder accedir al sistema electrònic per desbloquejar-lo i poder emportar-se'l. Gràcies a la investigació policial i la coordinació entre els tres cossos es va poder identificar a un dels autors localitzat circulant amb un vehicle el passat 29 d'abril per Calonge. Dins el cotxe portava dues eines de tall tipus cisalla, un soldador amb gas butà i una ampolla de gas butà per reomplir, diversos cúters, un tàster multimetre i un connector OBD2, un diamant per tallar el vidre, guants de tela i làtex i una eina modificada en forma de ganxo. La investigació es manté oberta i no es descarten més detencions. L'únic detingut que no té antecedents ja ha passat a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
1: I ara sí, parlem també de més qüestions dels Mossos, perquè l'àrea bàsica policial Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols ha celebrat aquest dimecres el Dia de les Esquadres al Teatre Auditori Narcís Masferrer. L'acte ha reunit agents del cos dels Mossos d'Esquadra, de la policia local, Guàrdia Civil i altres membres dels cossos del servei públic, a més de familiars dels agents. Maria.
2: Durant la jornada s'ha reconegut la tasca dels Mossos, a més de la d'altres cossos de seguretat i públics. També s'ha comptat amb l'amenització de la cantant Tina Gorina. L'inspector en cap de l'àrea bàsica policial del Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols, Francesc Cardús, ha destacat que la jornada ha estat molt sentida i que ha servit per reconèixer la feina i tasca dels agents. També ha representat un final d'etapa per l'inspector en cap, ja que dimiteix del càrrec per permetre el relleu al capdavant de l'ABP Baix Empordà Sant Feliu de Guíxols.
3: Però ja passo a la segona activitat, per tant això vol dir que ja no seré el cap, no? I per tant avui és les meves últimes esquadres, l'última festa, i la veritat és que molt sentida i amb molt d'orgull d'aquests 40 anys de servei al cos de Mossos i 12 anys a Sant Feliu.
2: L'inspector en cap ha destacat diversos moments de la seva trajectòria com a agent a Mossos d'Esquadra. Ha recordat especialment la problemàtica de la gestió amb tot el tema de la pandèmia o la gestió del procés i el postprocés. A més, ha destacat la relació amb els ajuntaments al llarg de la seva trajectòria. La inspectora de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i qui substituirà l'actual inspector en cap en el càrrec, Eva Subirà, ha elogiat la feina feta per Francesc Cardús.
4: Sí, aquest acte també ha sigut especial perquè tanca un cicle de l'inspector Francesc Cardús en aquesta comissaria i també de tot un camí professional i per tant, ha anat molt bé també aprofitar aquest acte per posar de relleu tota la feina que ella ha fet, la bona feina, i agraïm que ens hagin acompanyat i que haguem pogut aprofitar l'acte per acomiadar la seva etapa i encarar les perspectives de futur per la comissaria.
1: I Palafrugell afronta avui una reunió decisiva per al futur curs educatiu al municipi. L'Ajuntament es trobarà amb representants del Departament d'Educació en el marc de la Comissió de Garanties d'Admissió per intentar evitar la supressió d'una línia d'I3 al pròxim curs. Segons ha explicat a la regidora d'Educació, Marlluïsa Teixidor, la proposta inicial del Departament és reduir un grup d'entrada. En un primer moment, aquesta retallada afectaria l'escola Torres i Jonama, tot i que la decisió final dependrà de com es resolgui el procés de preinscripció. El consistori ha traslladat la seva oposició a aquesta mesura. Defensa que mantenir totes les línies permetria garantir una millor atenció a l'alumnat en un context d'aules cada cop més complexes. També alerta que la pèrdua d'un grup implicaria la reducció de professorat al centre afectat.
5: I és que es posés un grup i mig a cada una de les escoles una mica en funció de la preinscripció, que això resoldria el problema. Pràcticament tothom podria anar a l'escola escollida i després de manera interna pots intentar fer dos grups amb ràtios més baixes, que vol dir que atens molt millor a tot l'alumnat, tant el que té més dificultats com l'alumnat de la banda alta, que jo penso que tant hem de donar atenció amb uns com en els altres.
1: En aquest sentit, el govern destaca que han pres mesures per mantenir la línia i discrepen amb l'oposició, que defensen que han fet prou. La regidora explica que s'ha enviat una carta conjunta signada per direccions de centres i associacions de famílies i s'han mantingut contactes amb els serveis territorials d'educació i considera que el govern sí que està fent el possible per no perdre la línia.
5: Jo penso que sí que hem fet molt i continuem fent. I penso també que és un tema, el tema de l'educació és un tema que a Palafrugell des de fa molt de temps

0: no se n'ha fet un motiu de discussió política i, si cal, no hi ha cap problema amb sentar-nos a representants de tots els grups municipals, posar els números sobre la taula, explicar exactament el que passa i veure com ho tenim. Jo no tinc cap inconvenient amb aquest tema.
1: Teixidor admet que la tendència a la baixa de la natalitat condiciona la planificació educativa, però insisteix que la realitat del municipi requereix una mirada més ajustada. En aquest sentit, proposa alternatives com redistribuir l'alumnat per reduir ràtios i millorar l'atenció dins les aules. La reunió d'aquest dijous ha de servir per analitzar les dades actualitzades de preinscripció i valorar possibles escenaris. El govern local espera poder mantenir, com a mínim, les línies actuals i evitar una nova reducció dels grups escolars.

0: I l'entitat Bioautisme celebra aquest diumenge una nova edició de la Marxa Inclusiva. N'ha parlat en aquest programa la presidenta de l'entitat, Aida García, que ha detallat que la iniciativa arriba a la seva 12a edició amb l'objectiu de visibilitzar l'autisme i reivindicar una inclusió real i accessible per a tothom. Maria Alsina.
1: La jornada començarà a 9:45 del matí des de la plaça Poeta Sitjar de Castell d'Aro i inclourà dos recorreguts, un de 2,7 quilòmetres i un altre de 5. García destaca que hi poden participar infants, adults, persones amb cadira de rodes o bicicletes. La voluntat és clara, convertir l'activitat en una festa oberta i participativa. La presidenta insisteix que no es tracta d'una competició.
2: Doncs és una marxa inclusiva, és apta per tothom i tindrà dos distàncies, una de 2 quilòmetres amb 700 metres i una de 5 quilòmetres. La pot fer tothom, grans, petits, amb bicicleta, amb cadira de rodes, amb el que vulguin. I és una marxa molt bonica perquè es fa per pel voltant de Castell d'Aro i és, bueno, és una festa que celebrem pues, la visibilitat de l'autisme, la inclusivitat i tot plegat.
1: Per a l'associació, la inclusió significa garantir les mateixes oportunitats per a tothom. La marxa també incorpora mesures pensades específicament per a persones amb trastorns de l'espectre autista, com un racó de calma destinat a aquells participants que necessitin allunyar-se del soroll o de la sobreestimulació. Més enllà de la caminada, la jornada inclourà diverses activitats complementàries. Durant les inscripcions, la policia local de Platja Aro exposarà un vehicle policial perquè els més petits el puguin visitar. Un cop finalitzada la marxa, hi haurà activitats dirigides com circuits adaptats amb el grup Mifes, sessions de dansa i una activitat de ioga oberta a tothom. A més, l'espai comptarà amb servei de bar i activitats infantils durant tot el matí. L'associació treballa així per donar suport a les famílies i persones amb TEA arreu de Catalunya. Entre les seves activitats hi ha el suport psicològic, activitats de lleure, casals i iniciatives inclusives. Segons García, cada vegada hi ha més famílies que busquen suport. Tot i això, recorda que cada persona amb TEA és diferent i que cal abordar cada cas de manera individualitzada.
0: I aquest dimarts, Manuel Martínez Fernández, veí palamosí del barri de les Cases Noves, ha celebrat els seus 100 anys envoltats de la seva família. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament de Palamós s'ha sumat a la commemoració. L'alcaldessa Maria Puig i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, han visitat el domicili de l'homenatjat per felicitar-lo en nom de tot el municipi i fer-li entrega d'un ram de flors. Carla.
3: A l'acte també s'hi ha sumat la Generalitat de Catalunya, que li ha concedit la medalla centenària. El reconeixement s'ha lliurat a través dels serveis territorials de drets socials i inclusió. Manuel Martínez Fernández va néixer l'any 1926 a Lurgos, a Granada. De ben jove va començar a treballar com a carboner a la comarca d'Alpujarra, on també va conèixer la seva esposa, Remedios Ferrer. Més endavant va emigrar a Catalunya passant per municipis com Pals, Regencós i Sant Feliu de Guíxols. A mitjans dels anys 50 es va establir definitivament a Palamós, on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria laboral, especialment vinculada a l'empresa surera Armstrong. També va treballar a la fàbrica Vinke. Actualment, vidu des de fa 3 anys, Martínez té 2 fills, 3 netes i una besneta.
0: Doncs bé, també des d'aquí, des del Supermatí, el volem felicitar, no?, per aquests 100 anys. I ara parlem de platges, perquè 13 platges i 4 ports del Baix Empordà revaliden la bandera blava 2026. En total, a Catalunya són 101 platges amb bandera blava, que és la mateixa xifra que l'any passat, i incrementa fins a 24 els ports distingits amb aquest segell de qualitat internacional. Joan Coll.
4: La novetat és la recuperació del guardó per part del port de Sitges Aiguadols, que en els darrers anys havia quedat fora del llistat per obres de remodelació. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquestes distincions reconeixen una feina constant i rigorosa en àmbits com la gestió ambiental, la seguretat i els serveis. Segons ha remarcat, el lideratge català en banderes blaves portuàries reflecteix el compromís dels ports amb la sostenibilitat, la protecció del medi marí i una activitat nàutica responsable, elements clau tant per l'economia blava com per la preservació del litoral. El distintiu Bandera Blava s'atorga en 47 països i valora aspectes com la qualitat ambiental, la seguretat de les zones de bany, els serveis disponibles i les tasques d'informació i educació ambiental. Al Baix Empordà han estat 13 les platges que han rebut el distintiu i en total han revalidat 4 ports. Les platges decidides han estat la Cala Montgó a Torroella, Tamariu a Palafrugell, Llafranc també a Palafrugell i Canadell. La Fosca a Palamós, Es Monestir a Calonja i Sant Antoni, Torre Valentina, Cala Cristus a Estorretes, Cala Rovira, Sa Conca, Sant Pol i Sant Feliu. I els ports distingits han estat el port de l'Estartit, el port d'Aigua Blava, la Marina Palamós i el port Marina Port d'Aro. Pel que fa a la distribució territorial, de les 101 platges reconegudes, 27 són a les comarques de Girona, 24 a Barcelona, 23 al Penedès, 23 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. En l'àmbit portuari, Girona concentra 9 ports amb bandera blava, Barcelona en té 8 i Tarragona i les Terres de l'Ebre en sumen 7. Per obtenir aquest reconeixement, les platges han d'assolir una qualitat d'aigua excel·lent segons la normativa europea. Aquest resultat és fruit de la bona gestió ambiental, el correcte funcionament dels sistemes de sanejament i els controls periòdics sobre l'estat del medi.
0: Però també els amics de les Illes Formigues posen en dubte les analítiques que s'han fet al davant de l'emissari de la depuradora de Palamós. Responen així al Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que afirma que la qualitat de l'aigua és bona per al bany. L'entitat assegura que les dades poden semblar correctes, però no expliquen tots els efectes derivats de l'avaria de la depuradora. Segons denuncien, els controls se centren només en indicadors de contaminació fecal. Això deixa fora altres elements que també poden afectar el medi marí. Així ho explica la presidenta de l'entitat, Isabel Ruiz.
5: La resposta de la Diputació sobre que les aigues, les analítiques de les aigues són excel·lents, és com una broma pesada, és una broma de mal gust, perquè hem vist les imatges i estan abocant la merda directament al mar. Només miren les analítiques que afecten a la salut de les persones, perquè no agafis un mal de panxa. Si no la veus, no et passa res. Però podem dir el mateix de la flora i de la fauna. Com afecta això a la praderia de la Posidònia? O com afecta en els animals que viuen a sota aigua o els ocells que volen? Hem vist a la platja que hi ha ple de boles de greix, que és un greix que no està tractat, i això va ple de drogues, de medicaments, i no sabem quin efecte té en l'ecosistema.
0: L'entitat alerta que aquests contaminants poden acumular-se al fons marí i degradar els hàbitats de manera silenciosa. També adverteixen dels possibles efectes sobre la Posidònia i les comunitats bentòniques, claus per l'equilibri ecològic. Recordem que fins per Sant Joan no es preveu que s'hagi reparat al 100% la depuradora, tot i que es preveu minimitzar l'impacte aquest mes de maig amb el tractament primari. Per això, amics de les Illes Formigues, reclama analítiques més àmplies i transparents. També demana un estudi exhaustiu de l'impacte dels abocaments i la reparació urgent de la depuradora.
5: Ens agradaria que fessin unes analítiques que anessin una mica més enllà, que a més els agafessin des d'on surt i a determinats punts de la platja. És evident que no és el mateix un dia de garbí que un dia de gregal o de tramuntana. Per tant, no ens creiem aquestes analítiques.
0: A més, exigeixen un calendari vinculant per construir una nova instal·lació en una ubicació segura. I, finalment, reclamen més coordinació entre administracions, entitats ambientals i ciutadania.
5: Saben que aquesta depuradora, des d'un inici, no ha funcionat. La van instal·lar en uns terrenys que eren inundables. Saben que és obsoleta. Van tenir pressupost per arreglar-ho i no ho han fet, no se l'han gastat. Per tant, sabem tots que aquesta depuradora no funciona i no funcionarà. Ara l'estan arreglant, però el proper problema que hi hagi d'una riuada, d'unes pluges fortes, tornarà a passar el mateix. És això el que volen els responsables d'aquest territori? Perquè en aquí no només hi ha l'Ajuntament de Palamós, estan implicats Sant Antoni, Calonja, Mont-ras, Begú, Palafrugell. Què diuen els altres?
0: I l'entitat conclou que el litoral de Palamós, Castell i les Illes Formigues necessita més rigor, responsabilitat i acció per protegir el medi marí. Pocs segons per 3:15 del matí, una darrera qüestió, i us hem d'explicar que la Bisbal completa la primera fase de millora del pavelló firal per reforçar-ne la seguretat. Els treballs han inclòs la substitució del paviment esportiu en l'espai més proper a l'entrada per una nova pista de parquet, així com la ignifusió de les vigues, en aquest cas de la coberta, i també la reparació i fixació de les plaques acústiques del sostre, Joan.
4: Aquestes actuacions responen a una diagnosi tècnica prèvia que havia detectat
6: deficiències estructurals i desperfectes derivats del pas del temps i dels episodis meteorològics dels darrers anys. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que la intervenció va més enllà del manteniment i la defineix com una aposta per la seguretat i el futur de la ciutat. En la mateixa línia, el regidor d'Esports, Cesc Vidal, ha remarcat que la nova pista de parquet permetrà millorar les condicions d'entrenament, especialment per al club de patinatge. Pel que fa a la coberta, s'han dut a terme actuacions de reforç estructural i millores en la seva rigidesa, a més de la protecció contra el foc en pintura específica. El cost de la renovació del paviment s'ha situat en més de 132.000 euros, mentre que el conjunt d'actuacions estructurals supera els 360.000 euros, convertint aquesta intervenció en una de les més importants dels darrers anys en aquest equipament. Un cop acabada aquesta primera fase, el pavelló reprendrà l'activitat habitual mentre s'inicia la segona etapa del projecte. Aquesta inclourà noves actuacions a la coberta, com la reparació de canals de desguàs, la revisió de juntes i la millora de la fixació dels panells. També ja està previst instal·lar sistemes de climatització i plaques fotovoltaiques. Si les condicions meteorològiques ho permeten, aquesta segona fase tindrà una durada inferior a un mes i es podrà compatibilitzar amb l'ús de les instal·lacions, tot i que puntualment podria afectar l'activitat en cas de pluja.
0: Doncs bé, moltes gràcies també, Joan Coll. Passa un minut i mig de 9:15, moment de parlar de sèries i cinema.
7: Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
0: Ignasi Arbat, molt bon dia, com estàs?
8: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, doncs amb ganes de saber quines novetats ens portes avui.
8: Doncs va, avui fem una mica de tot, perquè com que sí? La setmana passada al final no vam tenir programa, he recuperat algunes de la setmana passada, però comencem per les d'aquestes, si vols, que sí, tenim dues estrenes interessants en cinema.
0: Doncs de què podem parlar?
8: Doncs comencem per la primera proposta i la més recomanable, sense cap mena de dubte, d'aquest cap de setmana, que és, crec que t'estrena en català, ara que m'ho dius, que és Les ovelles detectius.
0: Bé, sentirem el tràiler que tinc preparat, que és en castellà, si no ja mirarem de sentir-lo.
9: Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño.
0: Dius que és una proposta molt recomanada?
8: Sí, sense cap mena de dubte. A més, jo encara no l'he pogut veure, però demà hi aniré puntualment, perquè a més bé la crítica americana li ha agradat. A mi el tràiler ja em cridava molt l'atenció. A veure, això per entendre'ns, o sigui, a veure, pot semblar així una bestiesa, però és com una Agatha Christie o un punyals per l'esquena amb ovelles, val? És a dir, d'entrada pot semblar una mica estrany, però no ho és tant. O sigui, aquí tenim un senyor que és un granger, que està interpretat per Jackman, fas llegir novel·les de misteri i d'intriga al seu ramat d'ovelles. Ja veurem que aquest pastor és més del que aparenta. El cas és que el pastor, interpretat per Hugh Jackman, apareix mort l'endemà. Aleshores, això suposa una investigació, ja que aquestes ovelles estan molt curtides en novel·les que el pastor llegia però que no sabia que les ovelles en tenien, perquè aquestes comencin a investigar i això es converteix en whodunit, no? A veure qui l'ha mort. I a partir d'aquí doncs, entren tota una sèrie de personatges secundaris, com és típic d'aquestes pel·lícules i novel·les, aquí interpretat per estrelles, com per exemple tenim Emma Thompson, Nicholas Brown, que fa com el policia investigador, el Nicholas Galtzine, que el tindrem d'aquí res fent Masters de l'Universo, fent de periodista. Mira, ara tenim en català, eh?
0: Sí.
10: Però per què para ara?
11: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
0: Digue'ns. Ignasi? Ara sembla, no sé si t'hem perdut, Ignasi Arbat.
12: I nosaltres resoldrem el crim.
13: No crec que entregui res d'interessant d'aquí.
14: Això suposant que no hi ha res estrany, oi?
12: El policia és un inútil. I l'hem d'ajudar.
15: Tan valentes us creieu com per sortir de casa?
12: Què és això?
16: Herba no, ja t'ho dic ara. Per en George.
12: Per en George? Els que surten al testament sempre són els sospitosos.
17: No tenia res.
12: De fet, sí que...
0: Doncs no sé si ens vols afegir alguna cosa més. Doncs sembla que tenim un problema amb el so de l'Ignasi Arbat, perquè no el podem sentir. En tot cas, doncs ara mirarem de recuperar aquesta connexió, no? Que doncs ens està explicant precisament les ovelles detectives, que és una de les propostes doncs que ens arriba aquests dies als cinemes, i que per tant doncs també, no? Podrem doncs veure-la a partir de demà. Però d'altra banda també tindrem altres propostes, a veure ara, Ignasi.
8: Hola, què tal?
0: Ara sí, hem perdut la senyal, no et sentíem.
8: Bueno, hem apagat i hem tornat a encendre, sí, no? Que és el que normalment funciona en aquests casos.
0: Doncs això, què més ens volies afegir?
8: Doncs res, no, aquestes ovelles detectius, que és la proposta, si us agraden les pel·lis així d'investigació, els punyals per l'esquena i aquestes coses, és força recomanable i segur que us ho passareu la mar de bé.
0: Perfecte, però què més tindrem aquests dies?
8: Doncs anem per una altra proposta ben diferent, que és Mortal Kombat 2.
17: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe?
0: De què tracta?
8: Doncs això és una nova adaptació del videojoc de Mortal Kombat. Jo no he jugat mai al Mortal Kombat.
0: No, jo tampoc,
8: Però ni idea, Però sí que he vist les diferents adaptacions cinematogràfiques i cada una m'ha semblat més horrenda que l'altra. O sigui, l'any 95 ja va tenir una primera adaptació que va dirigir Paul W.S. Anderson, protagonitzada per Christopher Lambert, que era un desastre majúscul. La cosa la van intentar doncs reanimar amb una adaptació. Em sembla que l'última que va haver-hi va ser del... Bueno, n'hi va haver-hi diverses seqüeles, d'allò. Però el 2021 van fer com una mena de va, vinga, tornem-hi. I aquesta és la segona part de l'última encarnació, no?, que ha tingut aquesta proposta. Però s'hi afegeix Cal Urban, que és el protagonista de The Boys, que ve doncs, a interpretar un dels personatges més mítics del videojoc, que és Johnny Cage, i a partir d'aquí doncs, combats, etcètera, etcètera. Jo no sé si serà millor o pitjor que les anteriors. De moment, els precedents que ha tingut... De fet, em sorprèn que hagi tingut una seqüela, aquesta pel·lícula.
0: Sí, vaja.
8: Sí, perquè bueno, es va estrenar doncs, això, en un moment aquest que encara doncs, hi havia problemes amb la pandèmia, els cinemes, i crec que va sortir paral·lelament en cinema i plataforma alhora, perquè llavors doncs, Warner feia aquestes coses. I bé, veurem a veure què tal funciona aquesta. Jo, com que tampoc som molt fan, potser els fans aquesta els hi satisfà una mica més.
0: Veurem, veurem.
8: Combats, lluites i poca cosa més, Vull dir, de cara a barraca, això.
0: O potser canvia la dinàmica.
8: A veure, no ho sé. Bé, doncs... Jo he vist el tràiler i em fot una mala pinta. Però bé, és igual.
0: Doncs
8: no?
0: Que
8: la portada, no? El llibre per la portada.
0: Que cadascú, cadascú opini, no? I que la vagi a veure. Sí. Què més també tindrem aquests dies?
8: Mira, doncs aquesta us la puc recomanar moltíssim perquè es va veure a Sitges i arriba molt tard, que es diu La Plaga.
18: Primer dia de campamento, no està mal.
19: Sí, sí.
0: A veure, què és el que vas veure, Sitges?
8: Doncs, a veure, no estem parlant d'una pel·lícula de terror, malgrat que sí que estigui plantejada a vegades com una cosa, bueno, una mica de por, perquè parla del tema del bullying, però l'afronto d'una manera, realment, jo no... d'aquesta manera. O sigui, bastant realista, però molt ben cinematogràficament plasmada en pantalla, no? La dirigeix i també l'escriu el Charlie Pornier. Es va estrenar cap a finals de desembre als Estats Units. Aquí ha trigat molt en arribar. A la campanya els Oscars van fer com si no existís aquesta pel·lícula, que la veritat em flipa. I bàsicament és la història de... Bé, com funciona el bullying exactament, no? A través dels ulls d'un nen que s'incorpora en un campus de waterpolo durant l'estiu. Molts d'aquests alumnes ja tenen dinàmiques creades de l'any anterior i aleshores entra en un ambient en què veu que hi ha tota una sèrie de nanos que fan assetjament a un altre que, bueno, sembla que té una malaltia a la pell, però li diuen que té la plaga, que vindria a ser com una mena de la pesta, no? I que si el toques et pots arribar a infectar. Aleshores el tenen com molt aïllat, apartat. Veus el professor, que l'interpreta el Joel Egerton, que és l'únic adult pràcticament que apareix a la pel·lícula, que... entre que no sap ben bé
19: com actuar. A vegades no sap exactament la gravetat o no que hi ha del problema, no? Moltes vegades s'actua tard i a través dels ulls d'aquest nou nen que s'incorpora aquí veurem doncs, que està entre dos aigües, no? O sigui, que com ell se sent potser més còmode amb el nen assetjat perquè comparteixen coses, però per altra banda se sent arrossegat pel grup, no? I els nanos estan brutals, brutals. Una pel·li que recomano moltíssim.
0: Perfecte, doncs també una d'aquelles propostes per reflexionar, no?, sobre aquestes qüestions. I ara què sí. més ens portes? Ui.
19: Em sembla que t'he perdut ara.
0: Nosaltres ara sí que et sentim, eh? Ignasi? Doncs sembla que tenim això, alguns problemes avui amb la connexió amb l'Ignasi Arbat. Anem a sentir el tràiler de la pel·lícula El Diablo es viste de Prada.
20: Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
0: Doncs bé, què més ens pots dir?
19: Doncs va, vinga, El Diablo Viste de Prada 2, que és la seqüela de la pel·lícula que es va estrenar fa 20 anys, en dinàmiques diferents. En aquest cas, tornen el mateix repartiment, és a dir, Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, s'hi afegeix aquí a l'equació Emily Blunt. Bé, no, que ja sortia la pel·lícula del 2006, veritat, ja no me'n recordava, l'Emily Blunt. I no sou molt fan, d'aquesta saga. No, no, no, el món de la moda, la veritat és que m'interessa poquet, també ho he de dir. I en aquesta segona entrega recupera els mateixos personatges 20 anys després. En aquest cas veiem que el personatge de Meryl Streep i el d'Anne Hathaway, no?, que era la becària, la directora, que recordem que s'inspirava en la directora de la revista Vogue, no?, que era una persona així molt dura, etc etc. Aquí tot està molt més suavitzat, ella ja no és tan dura com era abans, i en aquest cas la competència rau en que les dues són rivals, diguéssim, s'han acabat convertint en rivals i que estan competint per la publicitat per un mercat que cada vegada està pitjor, que és el de les revistes de paper, no? Aleshores, bueno, incideix més en aquests temes i té menys punts que la primera pel·lícula.
0: Doncs bé, i ara com que ens queden ja pocs minuts, anem ràpid a repassar altres recomanacions. Què més ens vols portar?
19: Doncs l'última i darrera, que arriba per plataforma Apple TV, que és una sèrie que inclassificable, ara en parlarem una mica, que es diu La Maldición de Widow's Bay.
21: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
22: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
0: Inclassificable en el sentit de bo, de dolent, de gèneres...
19: De bo.
0: I de
19: gèneres. És una sèrie que val la pena descobrir, perquè és com una mica, té coses de Twin Peaks, té coses de la pel·lícula Tauró, pot recordar les novel·les de Stephen King. Però dintre d'aquest ambient de terror que construeix, la sèrie té un humor absurd que és que la veritat és boníssim. La història és d'un poblet que està en una illa, que és aquest Widow's Bay, que l'alcalde diu, no, hem de fer alguna cosa perquè aquí vingui turistes, no? I aleshores crida un periodista perquè vingui a l'illa. La illa és un absolut desastre. Cau l'internet i la llum el dia que ve el periodista. Hi ha com una boira, alguna cosa passa amb la boira, això també recorda a La niebla de Stephen King, que sembla que hi pot haver-hi alguna desaparició. Però està portat al terreny de la comèdia i sap combinar els dos elements de manera fantàstica.
0: Perfecte. A quina plataforma arriba això?
19: La tenim a Apple TV i protagonitzada per Matthew Rhys.
0: Perfecte. Doncs gràcies, Ignasi Arbat, per aquestes recomanacions i que tinguis una bona setmana.
19: Igualment, bona setmana, adéu.
0: Un minut i seran ja les 9 del matí. I quan arribem doncs, ja en el tram final d'aquest programa, és el moment doncs, de repassar algunes de les notícies que us hem explicat en el dia d'avui, precisament que hem destacat que el govern, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert un concurs públic per trobar promotors interessats en construir 783 habitatges protegits en un total de 59 solars distribuïts en 40 municipis catalans. O bé que els Mossos d'Esquadra detenen conjuntament amb la policia local de Castellplatja d'Aro i Segaró i la de Calonge i Sant Antoni un home de 45 anys com a presumpte autor d'un furt d'un vehicle valorat en 100.000 euros a Calonge i que també hem parlat de moltes altres qüestions. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Recordem demà, a partir de les 8 del matí, més Supermatí. Que vagi molt bé. Bon dijous.
1: Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació, incloent productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
6: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10: La millor música del món.
0: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
11: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital aquest Stumbling In.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam descobrir amb aquell Someone You Love. Parlem de Luis Capaldi, que continua fent carrera, i ara escoltem aquest Stay Love.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: S'han unit els històrics Duran Duran al costat de Neil Rogers amb aquest so positiu que es diu Free to Love.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: A Capital el vam descobrir amb aquest Lost Control i encara continua presentant bones cançons. Parlem de Teddy Swims. Ara sona de fons amb aquest Bad Dreams.

La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació. Incloem productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
5: Van a ser 104 partidos en 39 días.
6: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
7: Gritar los goles por la noche estará permitido.
8: Pero solo a partir de octavos.
9: ¿Y si es Uruguay?
10: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
11: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
12: Este acuerdo es importante para todos.
13: Porque este equipo es de todos.
14: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
15: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
16: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
15: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
16: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
17: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
18: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
19: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
20: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
21: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de GCT Plus.
22: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
23: La millor música del món.
24: La millor música del món.
23: A Ràdio Capital.
24: Ràdio Capital.
23: Amb Marc Clapés.

0: és el so de Ràdio Capital.
1: Posem una mica de so alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital!

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Like Babe a Capital. It's

0: Heights.
1: 25 anys sonant amb tu.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
3: El vam conèixer en aquell Ordinary, és Alex Warren, i això es diu Fever Dream.

0: Ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: Hi ha un moment
1: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
0: Perquè saps que no ho entendràs.
1: Perquè et canses d'esperar.
0: I de no saber exactament
1: què estàs pagant.
2: I si fos fàcil?
0: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
1: Sense sorpreses.
0: Parles amb persones i saps en tot moment
1: què tens contractat.
0: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
2: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
10: De debò? On has anat?
9: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
13: Més econòmic del que et penses.
12: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
1: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Lapés.
14: Capital. Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Hits.
1: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital. Allibera el so. Hi ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Is that all there is?
1: Sí, aquesta també ens agrada.
2: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
3: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Llegenda de la Mediterrània.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
13: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
14: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo digo, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicat.
15: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
16: Amb Joan Bosch.
17: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació, incloent productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
20: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
21: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
22: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
21: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
22: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
23: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
24: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
25: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
26: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
27: La millor música del món.
28: La música del món.
27: A Ràdio Capital.
28: Ràdio Capital.
27: Amb Marc Clapés.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso.

I ara mateix obrim Mion Music, el treball dels Coldplay, amb temes com Feels Like I'm Falling in Love, o per exemple aquesta, amb una bona colla d'artistes que hi col·laboren, Little Sims, Burna Boy, Eliana i també Tiny, tots units amb aquest himne que es diu We Pray i que sona Capital.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca.
4: Love of Lesbian,
3: La Moda,
4: 31FAM,
3: Sidoní,
4: La Ludwig Band,
3: Cupido,
4: Barry B,
3: Carlos Ares,
4: Remei de Cala Fresca,
3: Temperalbo i El Comboi
4: i molts més.
3: El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit,
4: la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava.
3: Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny, t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
7: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
8: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
9: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
10: Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
11: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
12: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
13: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
15: Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
14: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
16: Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
17: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
18: Avui una jornada plenament assolellada.
19: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
20: Radio Capital.
19: Per saber tot el que passa a casa teva.
21: La millor música del món.
22: La millor música del món.
21: A Ràdio Capital.
22: Ràdio Capital.
21: Amb Marc Clapés.
23: Tampoc.

0: I que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

sempre ve de gust que et donin la benvinguda per anar a una festa, i aquest home és un especialista en fer festes. És parlant de Joan Dausà, evidentment, des del seu treball immortal, Sona Capital. Welcome to my party!

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que

0: Òptica Gràcia, ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conji. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
5: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
7: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
8: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
7: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
8: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
7: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació, incloent productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Hi ha un moment
11: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
10: Perquè saps que no ho entendràs.
11: Perquè et canses d'esperar.
10: I de no saber exactament què estàs pagant.
12: I si fos fàcil?
10: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
11: Sense sorpreses.
10: Parles amb persones i saps en tot moment què tens contractat. Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
12: Truca ara al 972-850155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
13: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
14: Ràdio Capital.
15: La ràdio de l'Empordà. Xau.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital. 20.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 3.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Van a ser 104 partidos en 39 días.
4: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
5: Gritar los goles por la noche estará permitido.
6: Pero solo a partir de octavos.
7: ¿Y si es Uruguay?
8: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
9: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
10: Este acuerdo es importante para todos.
11: Porque este equipo es de todos.
12: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
13: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
14: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació, incloent productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
16: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
17: De debò? On has anat?
16: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
18: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
19: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
20: Més econòmic del que et penses.
19: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
20: Del nostre web.
19: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
20: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
19: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: malament.
1: Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal. Tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
6: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
11: Capital.
12: De cap a cap, amb Joan Bosch.
13: Què tal, amics? Bona tarda. S'ha acabat la vaga d'escombraries a Girona. Just a temps per temps de flors. Sens dubte, una bona notícia que comentarem d'aquí uns moments amb la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, aquí a De Cap a Cap.

0: Amics, avui volem parlar de la merda que generem i que moltes vegades no endrecem. Al vostre poble, què tal anem de neteja? Perquè hi ha llocs on passa el camió de la brossa cada dia i d'altres on, quan passa, la gent li fa fotos, com si fos un eclipsi. Volem saber si recullen bé les escombraries, si la gent recicla com toca, o si encara hi ha aquell veí que confon el contenidor groc amb un escape room. Ens ho explicareu, ben macos, que avui fem auditoria popular de la merda.
1: 972 313 702.
0: I a més, com cada dijous ens visitarà el nostre xef particular, Quim Caselles, escoltarem el comentari de l'escriptor anglo-català, banyolí d'adopció Matthew Tree, i començarem, res, d'aquí un moment, amb les collonades que ha trobat en Coll a les xarxes socials. Comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: sabies fer.
1: De cap a cap, visca la tarda.
2: Els dijous sempre truquem la porta de Can Coll.
3: I a Can Coll què hi ha?
2: Collonades! Què tal, Joan? Tot bé?
3: Tot bé, home.
2: Doncs som-hi amb les collonades que ha trobat, com sempre, a les xarxes. Que n'hi ha moltes. Monogràfic?
3: D'aquella manera. Una mica calaix de sastre, podríem dir avui, però sí que ho heu unit amb un concepte que és de gent que no sap callar, bàsicament.
2: Que
3: n'hi ha molts d'aquests.
2: Com tu, ara Betós. Continua.
3: Sí. És perquè has dit una mentida. Aquella gent que parla sense pensar, que no és conscient de les conseqüències que poden tenir les seves paraules, o al contrari, que sí que n'és conscient, però que li és igual. Comencem per First Dates, que ara feia setmanes que no portava res d'aquí.
2: Legendari.
3: I ja ho trobem a faltar.
2: Sí.
3: A una primera cita, que First Dates sempre són primeres cites,
2: sí,
3: hi ha gent a qui li agrada parlar de tot. I quan dic de tot, és de tot. Escolta aquest home.
4: Yo te lo digo que no la tengo muy grande. Yo la tengo juguetona, pequeña juguetona. No, pequeña tampoco, a ver, no estoy mal. No calzo mal, calzo un 16 centímetros, ¿vale? Una cosa así. Pero tampoco de la
5: tampoco
4: grande.
5: Tampoco te pases, ya estás alucinando.
4: No, yo... Perdona, te la enseño, ¿eh? Yo soy nudista.
5: ¿Me vas a enseñar cómo comiendo mi arma?
4: No, que nos digan un cuarto y te la enseño.
5: No, aceleres. Digo, no, cuídate. ¡Joder, qué hago!
2: Jo calzo un 16, ostres tu.
3: Que nos den un quarto, sí, i te la ensenyo. Diu, home, però què li passa?
2: Home, de quartos n'han de tenir allà, eh? Per provar...
3: Home, o... sí, per fer els postres, no?
2: Sí, i maquillatges i coses sí, d'aquestes. Sí. Està bé, jo calzo... O sigui, ara tu te'n vas a una botiga de sabates i li dius...
3: Calzo un 16, sí.
2: Jo, el que passa que jo calzo un 45, eh?
3: Sí,
2: i
3: sí.
2: I algú podria dir... Sí.
3: Tens un 45, tu?
2: Sí, jo tinc un peu...
3: Jo també.
2: Ah, sí. Ja ho diuen. Sí. Bueno, va. No ens emmerdem. Continua, va.
3: T'emmerdes tu sol, no
2: va,
3: em veus?
2: Va, tira.
3: Ara, faig una informació de servei. Ara, mira, et porto un anunci que m'ha sortit d'un senyor. A tu t'agrada el futbol?
2: No. Bueno, m'interessa, però no sóc un fan. No,
3: no sé si t'interessarà aquesta proposta. Doncs no sé, escolta i ja em dius.
2: A veure...
6: Esto es por si a alguien le interesa. Un amigo mío ha comprado una entrada para la final de la Champions de fútbol sin darse cuenta de que ese día es el día de su boda. Por eso, si alguien puede y quiere, es en la iglesia San Antonio. Su novia se llama Sandra. Está todo pagado. Solo es ir y casarse.
2: Molt bona.
3: T'interessa?
2: No m'ho pensava que acabaria així, eh?
3: Sí, home, clar.
2: Es veia venir, eh? Es veia venir.
3: És que aquí no, coses no. Lògiques no em porto, Joan,
2: no,
3: ja ho saps.
2: No, està molt bé, està molt bé.
3: A veure, fa unes setmanes vam parlar molt, aquí no tant, però sí que es va parlar molt dels Therians.
2: Ah, sí.
3: Aquesta gent que s'identifica amb un animal, sí, i demés.
2: Tu, si t'haguessis d'identificar... Jo seria un gos, de veritat. A mi m'agradaria ser un gos, un labrador, ja t'ho dic, eh?
3: Jo un cavall.
2: Un cavall. Sí.
3: Vinga, de Menorca.
2: Clar, veig de Menorca, és clar. Sí. Molt bé.
3: Mira, no hi ha més.
2: No. Va. Continua.
3: Sembla ara que el tema dels Therians va una mica més a la baixa.
2: Sí, ja no. Sí.
3: Així tot, si us trobeu una persona que pot ser que sigui Therian, abans de preguntar, assegureu-vos que realment ho sigui, perquè si no pot portar confusions com la que té aquest noi.
7: Yo creo que sí, ¿eh? Oye, ¿qué eres Therian?
8: No.
7: ¿Qué esa cara de zorra?
8: ¿Tú eres gilipollas o qué?
7: Perdón.
3: Com a mínim, li demana disculpes després.
2: Sí, home.
3: Aquest noi.
2: Home.
3: Desagradable, que no t'ha agradat, eh?
2: No.
3: Doncs, si t'has quedat amb ganes de més First Dates, segona ronda, va.
2: Va, som-hi.
3: A mi aquest vídeo no m'ha fet gens de gràcia, ja t'ho dic per avançat.
2: Doncs perquè el posem.
3: M'ha creat una incomoditat.
2: Ah.
3: A veure, no sé què en penses tu, ja m'ho diràs. No t'explicaré res, però pensa, abans d'escoltar-ho, que això passa a un restaurant ple de gent.
2: També li diu que calça un...
3: Escolta.
2: A veure.
9: Y madre mía, que me traigan aquí al más macho que haya en Andalucía, porque me lo llevo a mi casa, oye. ¡Ay!
10: Mira, pues yo estoy últimamente dedicándome a las redes sociales. Y hay un grito que se ha hecho muy viral,
5: Un grito.
9: ¡Ay!
5: ¡Guay!
9: ¡Guay! ¡Uy!
5: ¡Guay! ¡Guay! ¡Me encanta, tío! ¡Joder, macho!
9: ¡Tenín! ¡Eso me gusta, mierda!
5: Me encanta la gente así porque es como otro rollo, es como saliendo de la norma, ¿sabes?
2: Però a veure, és un tio i una tia o són dos tius?
3: Són dos homes,
2: sí,
3: que es posen a cridar.
2: Ah, està bé. Això el primer dia.
3: La primera cita, sí, en un restaurant, sí, però, restaurant de First Days, les taules del voltant...
2: Un ja demana pel quarto i aquests es foten a cridar.
3: Jo, o sigui, no, és que jo, no. Les cares que hi haguessis vist de les taules del voltant eren la mateixa cara que posaves tu ara mentre tu ho estaves escoltant. No donaven crèdit. Jo t'ho dic, aquest no fa gràcia.
2: Va, no, doncs no l'hauries de posar. Segueix, va.
3: Ara et porto un vídeo de publicitat.
2: Ah.
3: D'una botiga de perfums de Rubí. I tu diràs, quina relació
2: sí,
3: té.
2: Sí, sí.
3: És el típic vídeo que fan parlant amb gent del carrer, per donar a conèixer el negoci, a veure si tal, a veure si qual. Sí. No sé, a veure si et convenç, perquè és un format una mica alternatiu, podríem dir.
0: ¿Qué tiene que tener una mujer para que te conquiste?
10: Bueno, pues...
0: Me suda los cojones, porque además en sexto sentido tenemos más de 60 aromas en incienso. Hola, muy buenas, ¿cómo se llama?
11: Hola, Pilar.
0: Me da igual también. En sexto sentido, tenés que recordar siempre que está en Rubí, calle Maximí Furnés número 12, donde la gran variedad de regalos, aromas y cariño está siempre garantizado. Maximí Furnés número 12, en Rubí.
3: Ja ho saps.
2: Per què és això?
3: No ho sé.
2: On ho has trobat? Rubí. Per què has d'anar tan lluny? O sigui, quin n'hi ha de...
3: Quin n'hi ha de perfumeries n'hi ha, no?
2: Aquí al davant una de perfumeria.
3: Doncs és que ha sortit aquesta de Rubí, no sé el meu algoritme que em vol dir, però una mica agressiu, no?
2: No, molt.
3: Aquesta publicitat.
2: Sí.
3: Això de los cojones, diu la senyora.
2: Però es veu quan entrevista...
3: Sí. També queden amb una cara una mica...
2: Sí.
3: No saber què dir.
2: No.
3: Per acabar ja, i tornant al que deia al principi, la gent hauria de pensar una mica abans de dir les coses. I encara més si surt per la tele. I encara més si és un concurs de la tele.
2: Ah.
3: Escolta la pregunta que li fan a aquest senyor, allò al concurs de mig al carrer, i evidentment escolta també la resposta.
12: ¿Con qué palabra que deriva de ojo nos referimos a la hendidura de una prenda a través de la cual pasamos un botón para abrocharlo?
13: Ojete. Está juntando, perdón, ¿eh?
12: La respuesta correcta es ojal.
13: Ay, bueno, también...
12: Se ha acercado ojete, que podría ser también otra cosa.
13: Porque es popular ya, pero es popular, por eso estamos aquí.
3: Que diu que és popular.
2: Popular.
3: Aquest senyor no sap què diu. Passa els botons per l'ojete, aquest senyor.
2: Bueno, escolta, tu, et foto fora perquè això ja està d'allò. Adéu. She's crazy like fool.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem d'escombraries. S'ha acabat la vaga d'escombraries a Girona just a temps pel temps de flors. D'aquí 10 minuts en directe amb nosaltres la vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona per parlar de temps de flors que justament comença dissabte. Bé, i estem demanant a veure com esteu amb el tema escombraries, contenidors, si la gent recicla el vostre poble o ciutat. Impressions, per exemple, en Pep de Sant Feliu. El servei aquí és bastant correcte, però els caps de setmana d'estiu els contenidors queden plens massa ràpid. A casa reciclem sempre i intentem separar bé cada cosa. El que molesta és veure gent que deixa les bosses a terra quan el contenidor és a dos passos. Roser de Figueres, jo crec que falta una mica de conscienciació. Reciclar no costa tant i encara hi ha molta gent que ho barreja tot. Aquí el servei passa sovint, però si després la gent no col·labora, sembla que no avancem gaire. I acabo de moment amb en Manel de Calella. Diu, a casa tenim claríssim el tema del reciclatge, sobretot perquè els nens ens controlen. Està bé això, eh? El problema és que encara hi ha qui fa servir qualsevol contenidor com si fos un calaix de sastre. I després apareixen les olors i les queixes de sempre.

0: Dos quarts de cinc i cinc minuts. Què ens espera després de la publi?
1: Que idea.
2: Ara idea. Vedi que lei non ci sta.
1: Que idea.
0: Èxits com aquest que arriben d'Itàlia. Fins ara mateix.
3: De cap a cap.
4: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Vestun. Descobreix el nou Vestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Només avui dijous 7 de maig tens un 15% de descompte en alimentació, incloent productes frescos. No inclou begudes, perfumeria ni drogueria. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 22 de maig. Màxim 75 euros per cupó. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
8: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
11: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.

0: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
1: Més econòmic del que et penses.
0: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
1: del nostre web,
0: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
1: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
0: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: L'èxit del 1983 que arribava d'Itàlia de Pino d'Angeo, ma qual idea. 4:45, som a Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Dissabte, dia 9 i fins al 17 de maig, temps de flors a Girona. I just a temps s'ha acabat la vaga de les escombraries a Girona. A nosaltres, la vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona, la Gemma Geis, a la qual saludem ara mateix. Gemma, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, suposo que estàs contenta, tranquil·la i alliberada de l'enrenou que hagués suposat que la vaga hagués continuat, no?
1: Bé, sí, però independentment de temps de flors, és a dir, hi havia una vaga de brigades que fa pocs dies doncs, també es va desconvocar i teníem la vaga de residus de neteja aquí a la ciutat de Girona, que més enllà d'en temps de flors doncs, és una vaga doncs, que afecta a la ciutat i el dia a dia. Per tant, jo crec que diguem-ne que era important doncs, poder gestionar-ho i poder treballar doncs, perquè es pogués desconvocar.
0: Gemma, quan es recuperarà la normalitat en els contenidors?
1: Bé, encara avui no, eh? Del matí al migdia, ara que m'he estat passejant una estona per diferents barris de la ciutat, hi ha llocs que ja està, diguem-ne, en procés de recuperació i d'altres doncs, que n'hi ha arribant, i llocs que al matí doncs, no estaven bé, ara ja estan bé, per tant, estan treballant per recuperar tot allò que no s'ha fet en aquests 2 dies i mig, 3, i per tant doncs, suposo que entre avui en alguns llocs i demà doncs, ja està la situació controlada.
0: Gemma, com és que cada 2x3 hi ha problemes amb aquesta empresa que té la concessió de les escombraries? No és la primera vegada que coincideix amb temps de flors, de fet hi ha hagut vagues. Com és que no s'acaba de resoldre aquest problema que sembla persistent?
1: Bé, jo no sé, jo només sé que sóc regidora fa 3 anys a l'Ajuntament de Girona. L'empresa doncs, aquesta va guanyar a la concessió fa 3 anys i és la primera vegada doncs, que s'ha fet una vaga en aquests 3 anys i també entenc doncs, que després d'un contracte de neteja i d'una modificació havíem d'adaptar-nos i havíem de millorar tots els processos i per tant jo en aquest sentit no sóc, intento tenir empatia i sempre ho he dit que el tema de la neteja Girona, qualsevol ciutat és un deure que tenim tots extremadament complicat, on hi ha un equilibri entre l'empresa, l'Ajuntament, la ciutadania i els propis treballadors. I aquest equilibri és el que has d'intentar doncs, tenir empatia amb tothom i buscar aquests equilibris doncs, perquè els mecanismes funcionin.
0: Molt bé. Parlem de temps de flors del 9 al 17 de maig i aquest any Gaudí, diguem-ne que és el protagonista coincidint amb el centenari, oi que sí?
1: Sí.
0: Què hi ha de nou, de novetats, Gemma?
1: Bé, jo, primer, més que les novetats, perquè t'es pregunteu per les novetats, però jo crec que la maquinària de temps de flors, primer s'ha d'explicar doncs, que és al final l'Associació dels Amics de les Flors, que són tots projectes doncs, d'entitats, associacions, que és un ànim de projecte compartit, on hi ha molts voluntaris, i sempre doncs, quan diem no, quines novetats hi poden ser, doncs aquest any per primera vegada després de molts anys no hem trobat l'històric, perquè també és veritat que l'àrea de promoció doncs, hi ha molta gent, hi ha molta mobilitat de personal, però és veritat que fa més, no sigui, hi haurà al mateix temps 4 ponts engalanats a la ciutat de Girona, que això feia, bueno, no ens consta que hi hagués passat abans. Per tant, crec que és un gran què. Després també el barri del Pont Major és un barri doncs, que s'extén al temps de flors amb una instal·lació, també fruit d'un parell d'entitats, i bé, el que fem és aquest any doncs, apuntar-nos i sumar doncs, a les escales de la catedral amb aquest homenatge a l'any Gaudí i també doncs, a la plaça de Natàlia Molero, l'espai doncs, també dedicat al 150è naixement del violinista i músic i patriota català Pau Casals, no? Llavors bé, hi ha gustos per tothom. També hem continuat amb el que vam començar l'any passat d'aquests flors de nit, doncs allargar les nits i que hi ha concerts a la nit en els espais de temps de flors, doncs més pensat en clau dels gironins que a vegades treballen, però que aquest mes de maig ja s'allarga el dia i això ens va funcionar molt bé i vam tenir molt bona receptivitat per part dels gironins, i per tant mantenim això i amb aquests espais, doncs, que anem mantenint, i amb aquests ponts i amb aquests conceptes.
0: Gemma, has manifestat que Temps de Flors no serà únicament espais decoratius, sinó que tindrà missatges socials i culturals.
1: Bé, jo crec que l'any de Gaudí, doncs, tothom sap o coneix quina és la història, no?, d'Antoni Gaudí, també una persona molt compromesa amb la llengua catalana. Pau Casals, doncs, estem en un moment, doncs, malauradament, d'una incertesa internacional i de guerres, doncs, també és una persona que va aclamar al món, doncs, la seva, no?, la seva catalanitat amb aquell discurs davant de Nacions Unides, i per tant, doncs, és un clam també, doncs, a la pau, no? Per tant, hi ha moltes instal·lacions, doncs, que a vegades poden tenir, doncs, un col·lectiu de dones de reclamar la igualtat d'entre gèneres, el feminisme, i altres que la sostenibilitat. Per tant, jo crec que al final el Temps de Flors també reflexa aquest compromís i aquesta visió de totes les entitats i associacions de Girona, que al final nosaltres posem l'espai, no? Bueno, posem l'espai i els acompanyem, diguem-ne, administrativament, i per tant és molt plural i divers.
0: Jo no sé si podem parlar que és la festa major de primavera de Girona, però Temps de Flors té una entitat pròpia i té un impacte molt important. Econòmicament, sí. Teniu dades, Gemma, del que suposa Temps de Flors per Girona, pels comerciants, pels restaurants, per la ciutat en general?
1: Sí, bé, a mi particularment el mes de maig és un dels meus mesos preferits, i sempre tinc la sort que Temps de Flors es fa per Santa Gemma, i per tant a mi que m'agrada molt sobre el sant, sempre dic que el maig, aquella setmana et passeges per Girona i és allò que encara no fa molta calor, que estires una mica més al vespre, que ja surts de la feina, et ve de gust doncs a prendre o anar a sopar no? amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, i per tant per mi sempre ho he disfrutat molt. I òbviament té un impacte a la ciutat de Girona notori, a vegades també això costa tenir les dades completes, perquè a Girona, per exemple, ja fa uns quant temps que el percentatge d'ocupació hotelera estem a l'entorn del 85-90-100%, de fet fa pocs dies i que hi havia la traca, doncs hi havia un 100% d'ocupació hotelera, i l'impacte, òbviament, a la ciutat és gran. Com d'altres esdeveniments que sí que intentem una mica aproximar-nos, aquest és una mica complicat, però entenc dels 4, 5, 6 milions d'euros segur que és una mica és el de perfil baix el que podríem arribar a dir de l'impacte a la ciutat de Girona.
0: I a més aquests dies fa molt bona olor Girona.
1: Exacte. I no, per exemple, avui em passejava pel carrer Nou, que és un espai que tots els gironins segurament s'estimen, perquè cada una de les escoles de Girona, doncs, fa la seva instal·lació de Temps de Flors. Per tant, segur que qualsevol persona que ens escolta que és de Girona o ha anat a veure la instal·lació del col·legi del seu fill o del seu net o del seu nebot, no sé si m'explico, no? I deies avui als mestres, també un to molt reivindicatiu, perquè m'he trobat l'escola Marta Mata, que diu, nostra, és tota groga i és reivindicativa. Doncs en aquest sentit nosaltres, jo amb això sempre dic que no s'han d'expressar lliurement, i per tant és un espai molt estimat i mític de Temps de Flors, perquè ja em diràs, però són totes les escoles amb les seves mirades diferents de com viuen Temps de Flors, no? I per tant, és una bona setmana, i espero que vagi tot bé. Les escales de la catedral em fa moltíssima il·lusió, perquè les hem cuidades moltíssim aquest any. I em fa, jo he vist, i a més a més ja el que estem a darrere, no? Veiem els projectes que estan dissenyats, i veus després com aquests projectes creixen del paper a la realitat, i això és molt, molt bonic. Hi ha molts nervis, avui que arribaven les flors i les plantes, doncs parlàvem amb el responsable, doncs, de l'empresa que ens fa arribar totes les flors, doncs tots els voluntaris que estaven nerviosos que arribessin les flors, les plantes, les veiessin, no? Però això és l'essència, i tot passeja per allà, i al final t'acabes posant nerviosa també, perquè veus tanta... I llavors que tot va tornar al seu lloc, no? La Montse Galí, que és una mica l'ànima de l'Associació d'Amics del Temps de Flors, sempre diu que hi ha l'esperit de les flors, i que això va bé perquè hi ha aquest esperit, doncs, escolta, doncs, hem de treballar molta gent, i això és veritat que treballem durant un any, hi ha més de 3 persones durant un any només a l'Ajuntament per treballar administrativament tot el que és el que no es veu de contractació i de posta a punt de molts elements perquè Temps de Flors vagi bé, i crec que molta gent que ve a Girona, doncs, s'endú una imatge de poder conèixer aquest patrimoni de la ciutat engalanat amb aquestes flors i amb aquestes instal·lacions.
0: En 20 segons, per acabar, quina és la flor preferida de Gemma Geis? Quina és la que t'agrada més? La rosa?
1: Sí, la rosa, sí, però...
0: Tu estàs pensant, diria... No te l'esperaves, aquesta pregunta, eh? No, no te l'esperaves, eh?
1: És que m'agraden unes quantes, aquesta és la veritat, eh?
0: Digue-me'n una.
1: Però mira, diré que els pensaments sempre m'han agradat molt.
0: Molt bé,
1: els
0: doncs
1: va. Els pensaments liles, si m'haig de definir per un, els pensaments liles.
0: Perfecte. Gemma, una abraçada i molta sort al Temps de Flors d'aquest any.
1: I gràcies per també sempre comptar amb Girona i per aquesta ràdio tan propera també amb la ciutat de Girona. Moltes gràcies per poder-nos donar veu. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
6: Van a ser 104 partidos en 39 días.
7: Pues no sé cómo lo vamos a hacer,
8: Gritar los goles por la noche estará permitido.
9: Pero solo a partir de octavos.
10: ¿Y si es Uruguay?
11: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
12: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
13: Este acuerdo es importante para todos.
14: Porque este equipo es de todos.
15: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
16: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
5: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
17: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
18: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
19: De cap a cap, amb Joan Bosch.
20: Les 5 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. I ja ha arribat, com cada dijous, el nostre xef particular, que ens fa guisats a mida i que són suculents. És en Quim Caselles, el xef del Casamar de Llafranc.
21: Molt bona tarda.
20: Com està?
21: Avui he arribat puntual, no t'he fet patir.
20: Avui has arribat massa puntual i tot, que t'he hagut d'entretenir i explicar acudits perquè el noi no s'avorrís. Escolta, saps de què parlem avui?
21: No.
20: De la merda.
21: De la merda? Sí, no? Hòstia, hi vas a fer alguna pregunta? No.
20: Estem parlant d'escombraries, però sí, estem parlant de merda. Dos temes. Sí. Un, tema escombraries a la localitat on vius, si vols parlar-ne, parles. I sobretot hi ha una qüestió que m'interessa molt.
21: Sí,
20: tema reciclatge d'un establiment com el teu. Del tema...
21: Hòstia,
20: com ho tens organitzat? perquè, per exemple, el Casamar, amb tota la merda que genereu, sí, es recicli.
21: Hòstia, doncs mira, m'agrada molt que facis aquesta pregunta.
20: Ai, que bé,
21: No, no, perquè és un tema que m'agrada molt, el tema de la sostenibilitat, i per cert, aprofito que ens vam treure un segell que es diu Biosphere, que és molt, molt potent, sobretot a nivell europeu. I què fem? Reciclem així per anar ràpid, des de l'orgànic, el plàstic, el vidre, el cristall, la porcellana, l'oli, tenim decantació de greixos, perquè tot el greix, no l'oli, que a vegades la gent no ho entén bé. O sigui, l'oli de fregits va amb un oli especial, que de fet se l'emporten per fer, no sé si fan pinso o què fan. Però després tenim uns decantadors en el terra i a les piques, que tot el greixet que queda a les paelles, que tot això aniria doncs, a parar des de la depuradora o al mar, va amb una decantació i queda tot el greix separat. I al final d'any més o menys tenim més això. Això és molt flipant. Surt més o menys mitja tonelada de greix que hagués anat doncs, a la depuradora. Imagina't, això per un restaurant hotel dic al municipi de Llafranc.
20: Sí.
21: I no és l'oli dels fregits, vull dir que no és que tirem l'oli de la fregidora. És molt heavy, però és un tema jo crec que hostiga molt, i ara estem, mira, vaig estar en un curs ahir de formació una miqueta, perquè estem crec obligats a partir de ja o a partir de fa un temps de sobre el malbaratament alimentari, com gestionem una miqueta les sobres, què en fem, si les rebrem amb aquestes aplicacions. I és un tema molt interessant i molt, jo crec, molt actual.
20: Molt bé. Moltes gràcies. D'aquests moments tornem a parlar.
21: Molta merda.
20: Molta merda. Fins ara.

0: combinació perfecta.
1: El que passa dia a dia i la millor música. Oh, I leave quite an impression.

0: bé de gust, amb Quim Casellas.
1: Ui, de gust, ens venen de gust.
2: Ui. Sí, m'encanta aquesta falca, eh?
1: Sí, eh?
2: M'encanta. L'has de passar així, al dematí me la poso per arrencar amb energia.
1: Mare meva, estàs com un llum.
2: Sí, sí.
1: A tu, avui què? Color blau?
2: Avui color blau.
1: Color blau.
2: Perquè quan arriba la primavera, arriba el peix blau amb tot l'esplendor, amb tota la textura.
1: T'expliques com un llibre obert.
2: És que m'agrada molt el peix blau. No menjo, hauria de menjar més peix.
1: Sí.
2: Tots haurien de menjar una miqueta més de peix.
1: Jo el peix blau me'l miro amb una serra d'allò, però bueno. Sí.
2: No ets l'únic, però és un peix, a part de proximitat, que és molt, molt ric en greixos, omega-3, tot això que ens fa falta.
1: Sí.
2: I a mi me flipa molt, i ara és el moment, comença a partir del juny, que comença a estar molt, molt carnós i molt, molt greixoset. De fet, jo havia pensat quatre receptes així ràpides, amb seitons, amb sardina, el barat, el sorell, per exemple, no? Que jo crec que el barat tothom el coneix més o menys, sí, però també fa una mica de por per la seva fragilitat, perquè al final el peix blau és una mica més fràgil.
1: Sí.
2: Però a mi m'agrada molt. I per rànquing, les sardines. Sardines amb escabeig. Me flipen. Ara explicarem així molt ràpid com puc fer-les.
1: Sí.
2: La sardina a la brasa. Si el peix blau, l'únic que té que ser, com tot el peix sempre, té que ser molt fresc. I crec que sempre ho dic, i té que haver com molta confiança en el lloc, al mercat de Palamós, al mercat de Palamós.
1: Amb la sardina. Les de conèixer.
2: Les de conèixer molt. El nom de com es diu el perit. La sardina. I per fer-la a la brasa, que és tenir una bona brasa i no cal ni escatar-la. Jo, si són petitones, no li trec els interiors. O sigui, seria la parrilla bona. També aquí tenim com un malentès, que encenem a vegades les brases molt i molt fortes, amb molta, molta flama i molt d'allò, i ho cremem tot. No. Té que ser una brasa viva, caliuet, la sardina molt fresca amb l'escata, posada. Jo sí que el que recomano és punxar-la com amb uns pals, que al moment que la tinguis que girar o moure, no tinguis que fer una a una, perquè no sé si t'ha passat que fas cara que no.
1: No, però és que ara t'acaben una cosa. Ho diu la sardina.
2: Sí?
1: Ostres, quan sento... T'ho dic en sèrio. L'olor de la sardina... Aquella pista de sardina la noto. És igual, però continua.
2: Però m'emprenya molt a mi quan intentes girar-se i t'acaben, saps, per la junta de la safateta aquella. Doncs això seria una. Per fer-les... M'estic imaginant la cara quan el veí es posa tot marxós a fotre la sardinada pel vent, que tothom en menja.
1: I ara la girem, sí.
2: La sardina, després, li traiem la tripa, l'escatem una miqueta, en el cas, es pot fer amb el dit sota l'aigua freda o amb aigua de mar. L'enfarinem, vale? Molt sutilment, i la fregim amb una paella amb un dit d'oli d'oliva bo, vale? Perquè aquest oli l'aprofitarem. Les marquem, sal, pebre, haig de fer el soroll que m'agrada molt, les apartem i les posem al paper sorbent. En aquest mateix oli, que no se'ns recalenti molt, perquè ja agafa gustos raros, i tirem uns quants dents d'all. Vale? I podem posar un parell de bitxos, una fulla de llorer, una miqueta de pebre amb gra. Durem tot una miqueta i tirem pebre vermell. D'aquest, el picantet aquest.
1: El paprika.
2: El paprika, a mi m'agrada més el pimentón de la vera aquest, que és com fumat.
1: Pimentón dulce.
2: Pimentón dulce. I tiro el pimentón i tiro un raig de vinagre una mica bo.
1: Sí.
2: Vale? Ho moc tot bé i ho tiro a dins, a sobre de les sardines aquestes, perquè confitin una miqueta.
1: Sí.
2: Vale? De fet, les hauríem de coure res durant 4 o 5 minutets, que confitim aquest oli, i això ho podem guardar a la nevera i ho podem menjar calent o fred. El seitó.
1: Va.
2: Sabies que el seitó és l'anxova?
1: Sí, això sí.
2: Sí, perquè vaja gent, és que compren seitons, no, compren anxoves.
1: El
2: seitó i l'anxova és el mateix.
1: Sí
2: que molts de cops, quan el salem, normalment passa a ser anxova, però el seitó, a mi m'agrada molt també el seitó. Acabat de pescar, això és superimportant. Treure la tripa amb el mateix dit, enfarinat, fregit, boníssim. Podríem fer una tempura, volem fer marcar una miqueta, una tempura amb pell de llima, una tempura amb alguna herba aromàtica, també ara és època, està tot molt florit.
1: Ja m'agrada.
2: Amb una miqueta, amb un twist de llima. Tot això fregidet. I després a mi m'agrada molt també els curats. La mateixa proporció de sal i sucre, ho barregem bé, i agafaríem, per exemple, un barat. El filetegem, vale? Li traiem les espines centrals, les traiem bastant bé amb unes pinces vale? Unes pincetes una mica petitetes, i enterrem bé aquests joms del barat, vale? En aquesta solució de sal i sucre durant uns 20-25 minuts. el netegem bé, o sigui, el passem per aigua fresca, traiem tota aquesta sal i els podem posar en oli d'oliva per conservar. Aquest és boníssim per menjar, per guardar-lo i per fer-lo en qualsevol moment.
1: Té una pregunta d'ignorar, encara em diràs, però com gosa preguntar-me
2: això? Sisplau.
1: Escolta, el pescaíto frito és pes blau, no?
2: El pescaíto frito depèn, depèn.
1: Perquè jo, a mi sí que això sí que m'agrada.
2: No, el peixet fregit agrada molt, però el peixet fregit
1: no, jo, no és blau.
2: Jo crec que a vegades hi ha, normalment és una barreja, hi ha maire. Sí. La maire, jo diria, ara m'enganxes, però sí, jo diria sí. Que no és peix blau. Sí. A vegades hi posen el roger, el que a mi m'agrada molt és un molt llarguet que es diu cintes, sí. Però jo diria que no és peix blau.
1: Ah, no?
2: Això està molt bé i a mi m'agrada molt, perquè els fregits al final, fregits bons, que no fritanga,
1: sí,
2: també
1: sí,
2: podem
1: sí,
2: fer una,
1: sí, sí, sí.
2: O sigui, un fregit bo, sí. No dic per menjar-ne cada dia, però no és fritanga.
1: Sí.
2: Finet, a mi una mica de flor de sal. Sí, sí. I a mi m'agrada, sé que molts em criticaran, però un toc de suc de llimoneta,
1: sí.
2: Una cervesa fresqueta,
1: sí, sí, sí,
2: el barret de palla, i vamos! Sí,
1: a la fèria d'abril. Bueno, maco.
2: Vinga,
1: apa.
2: Tu, a reveure.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Ja que s'ha acabat la vaga d'escombraries de Girona, estem parlant sobre les escombraries, el sistema de neteja, de recollida de brossa del vostre poble o ciutat com està, i sobretot també si recicleu vosaltres. Ara en parlàvem amb en Quim Casellas, com un restaurant ha de reciclar i la feinada que hi ha, que ens ho ha explicat. La Sílvia és de Cassà de la Selva, diu: aquí el servei funciona prou bé i el poble està bastant net. Nosaltres reciclem vidre, cartró i orgànica des de fa anys. El que ens sorprèn és veure bosses senceres al contenidor equivocat, quan avui dia tothom ja sap com funciona. I cap a Santa Coloma de Farners hi ha en Xavi, diu: hi ha dies que sembla que alguns facin competició per veure qui recicla pitjor. Jo crec que el servei compleix, però també depèn molt del civisme. Quan passen festes o mercats és quan es nota més qui respecta les normes i qui no.

0: Chris Stanfield, All Around the World. I després de la publi... Apa!
1: De cap a cap.
2: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant, preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a svmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.

0: Festival d'Estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
1: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
2: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.

0: 972 313 702.
1: Anem a Salt. Hola, Xavi, bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: Avui parlem de merda. Bé, de la merda que deixem, la merda que creem i, sobretot, sí, com la deixem i què és el que ens trobem. Què et trobes tu per Salt?
2: Molta merda. Hi ha molta merda i variada. Vull dir que... I parlem d'escombraries, eh?
1: Sí, no, sí, sí, sí, sí. No, no, no.
2: Sí, no. Sí, no, no. Quan, per exemple, jo vaig de casa meva a casa de la meva mare, hi ha... Els containers és com que sempre estan posats estratègicament perquè no puguis passar per les voreres. Hi ha més merda fora que dintre. Ah. De Girona no en parlem, però vull dir, aquí encara tenim els containers normals.
1: Sí. Per cert, un moment. Dius, encara a Salt tenim els containers normals. Que per tu els nous que han posat a Girona són anormals?
2: O són normals. Perquè, bueno, no ho sé. Clar, és una altra vegada una mica de control, ara tiro això, ara... Al final, aquí el que paga sempre és l'últim usuari, no?
1: Sí.
2: És a dir, que ens culpen a nosaltres de reciclar les ampolles, de plàstic, de vidre i tot. Tot i que jo intento reciclar. Mm. Però dic que això crec que ens castiguen al final i és una mena de control. Ah. I a Girona em trobo jo, ara parlarem de Salt, si vols, però em trobo a Girona de que ara per ara les papereres petites no hi cap res més. Bé, no hi cap res més.
1: Bé,
2: no, I no, abans intentava reciclar.
1: Han estat en vaga fins ara, eh?
2: Sí, no, sí, ara està en vaga, sí, que no sé si l'han resolt.
1: Ja està acabada, està acabada, sí.
2: Sí, i tinc algun amic que hi treballa, i després, doncs a Salt això, vull dir, la gent, bueno, hi ha inclús l'incivisme de que tens un cartró a la mà i el deixes a terra per no obrir la tapa, dic, és que són coses que no arribo a entendre, tampoc costa res, doncs, ficar les coses allà on toca. Però bueno, ens trobem amb això. I depèn de l'hora, ara venen els pajarracos aquests, les rates voladores, o les gavines, vull dir, eh?
1: Ostres.
2: I ho destrossen tot, i ho trobes tot per terra. Comencen, a la que deixis una bossa mal posada, Déu-n'hi-do, el que pots arribar a trobar. Sí, sí.
1: Escolta una cosa. Mira, ara s'han donat a conèixer els acords del conveni de l'empresa que gestiona les escombraries a Girona i s'han publicat els sous. Jo ara donaré uns sous. No vull fer demagògia, però els poso aquí en safata i el primer que té l'oportunitat, entre cometes, d'opinar, de dir la seva, ets tu. El que cobra menys, estem parlant d'una persona que treballa en el... O sigui, recollint la merda, eh? El que cobra menys a l'any brut... 35.000 euros.
2: Bueno, pues no està malament, tampoc.
1: I el caporal, bé, el caporal, l'encarregat, em sembla que són uns 45, 44 o 45.
2: Mm-hmm. Bueno, però de fet és el que diguem, aquí tothom fa la seva feina.
1: Clar, tu faries... ara et faig la pregunta del milió. Tu deixaries de fer el que fas per cobrar aquests sous que t'acabo de dir fent la feina que fan aquesta gent?
2: No ho sé, si la tingués de fer la faria, no hi tinc pas cap mena de problema, vale? Jo més o menys ja me'n moc per aquest sou. Si potser si m'ho plantegés, si hagués una persona que necessitava una feina, tampoc em faria res fer-la, eh? Perquè tampoc veig un sou que sigui dolent. Val? Evidentment, tothom té el dret a manifestar-se, queixar-se, perquè és el que diguem, l'usuari final, que ara en aquest moment és el treballador, es troba amb aquests containers, és que tenen més feina que mai. Abans la feina estava organitzada i ara resulta que, bueno, jo crec que tenen més feina, i jo suposo que s'han queixat una mica per això, però que tampoc veig que sigui malament el sou que cobren. Un sou normalet. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh.
1: Molt bé. Escolta, Xavi de Salt, moltes gràcies. Per cert, tu recicles o què? Perquè, esclar, parlant de la merda dels altres, però la merda que fas tu, què? On la deixes?
2: Jo reciclo perquè, si no, a casa em peguen.
1: Ah, vale, així m'agrada.
2: Jo poso les coses allà on toca perquè, si no... I després, a l'hora de baixar-la, també. O sigui, és que... Vaig aprendre, i moltes vegades ho han dit, que quan vas al bosc no en tiris res, sisplau. I després hi ha gent que diu, bueno, tu tira el paper terra a la ciutat, tira la terra que ja el recolliran. I tampoc sóc així jo. I me sap greu, o sigui, a mi em cau un paper terra i em sap greu perquè penso en el karma. I dic, és que me la tornarà. I agafo el paper i el torno a ficar allà on te toca. I així es vaig fent. I així, es, mira, em vaig aguantant les ganes de no reciclar.
1: Molt bé. Xavi, una abraçada, Sal. Adéu.
2: Molt bé. Adéu. Igualment.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la Generalitat i el Col·legi d'Administradors i Administradores de Finques de Girona han signat un conveni per impulsar una prova pilot a una vintena d'edificis de promoció pública de les comarques gironines per posar ordre a les comunitats de veïns. La majoria dels blocs estan a barris de Font de la Pólvora de Girona i Figueres Oest i la finalitat és que un administrador de finques ajudi a constituir les comunitats i garantir el bon estat dels espais comuns. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha exposat que, per exemple, es vetllarà perquè l'ascensor funcioni i hi hagi llum a l'escala, evitant possibles fraus elèctrics o ocupacions. I el preu dels lloguers a les comarques gironines continuen a l'alça, però el ritme de creixement s'ha moderat durant el 2025. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe trimestral sobre el mercat de lloguer elaborat per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. La ciutat de Girona és l'àrea amb més tensió del mercat. El preu mitjà de lloguer s'ha situat en 792 euros mensuals en el darrer trimestre del 2025, un 16% més que un any enrere. L'estudi també assenyala una reducció de l'11% dels contractes signats a la ciutat. I els ports esportius i turístics catalans estan registrant una tendència a l'alça en l'ocupació dels seus amarradors. Durant el 2025, els 48 ports que integren l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics han tingut una ocupació mitjana del 80%. La xifra, segons el president de l'entitat, Rai Roca, s'explica en part per la saturació que presenten els amarradors de ports de la Generalitat, però també per una tendència a la desestacionalització. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
4: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.

0: amb Joan Bosch.
1: Seguim a Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital.
2: 972 313 702.
1: Escombraries, reciclatge, merda, de tot plegat estem parlant aquesta tarda. D'aquí uns moments anem a Banyoles, que és el quarter general de l'escriptor anglo-català Matthew Tree, i arribarà amb el seu comentari setmanal.

0: Quina meravella de cançó de Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Oi que un dia em vas dir que t'agradava molt aquesta cançó, Matthew?
1: Sí, em sembla que sí, si sí. Recordo bé.
0: Et continua agradant, no?
1: I tant, i tant.
0: Com estàs? Com va tot per Banyoles, Matthew?
1: Per Banyoles, molt tranquil, està molt bé. Hi haurà una cosa interessant aquest dissabte, que agafen una de les pesqueres, saps? Aquelles les pesqueres de l'Estany.
0: Les barques, vols dir?
1: Una pesca...
0: Sí.
1: No, és com una mena d'aquelles cases que tenen a l'entorn de l'Estany.
0: Ah, vale, sí, és veritat, sí.
1: Hi ha una pesquera molt interessant, molt de l'any 50, que és propietat del Jordi Jim Ferrer, aquest home que ha deixat tota la seva col·lecció d'art a una nova galeria pública a Banyoles. I es fa cada mes, em sembla, es fa una recital de poesia. I està organitzat per Joan Lluís Lluís i està molt bé, perquè estàs allà dins la pesquera amb una vista de tot l'Estany i escoltant de vegades poesia meravellosa.
0: Molt bé. Una manera de desconnectar el que està passant per aquests mons de Déu. Avui amb quina intenció i amb quina idea vens, Matthew?
1: Mira, avui tinc, diguem, la notícia bona i la notícia dolenta, tots dos al Regne Unit.
0: Comencem per la dolenta, comencem per la dolenta.
1: La dolenta, bueno, en general, ja saps que hi ha eleccions locals al Regne Unit.
0: Avui, sí.
1: Avui, els resultats, tots els resultats no arribaran fins dissabte, la majoria demà mateix.
0: Un moment. Sempre m'ho he preguntat, com és que a Anglaterra i a Irlanda també per defecte, els resultats d'unes eleccions no es coneixen fins al cap de 3 o 4 dies, quan aquí a les 8 del vespre, a les 9, ja ho sabem tot. Què passa?
1: Perquè em sembla, això és típicament britànic, fan servir un sistema molt antic de comptar els vots. Ho fan a mà, diguem-ne.
0: Deu ser per això. Sí, no creus que en segle XXI no s'hauria de canviar aquest sistema i utilitzar, no sé, algun mètode més... Vaja, em sembla que només passa a Anglaterra, això, eh?
1: Sí. Mira, la Gran Bretanya és així, Joan. No hi ha res a fer.
0: Continua, perdó, que t'havia tallat el rotllo.
1: Sí, doncs aquestes eleccions locals podrien canviar tot el panorama polític d'Anglaterra, perquè el partit que guanyarà a la mateixa Anglaterra, no Escòcia, no el País de Gales, Anglaterra, és el Reform Party, que es diu, que és el partit de Nigel Farage. I això és Vox. Sí. És a dir, és possible que Vox sigui el partit més votat concretament a Anglaterra.
0: Carai.
1: Però la bona notícia, com a mínim una notícia interessant, crec, per molts catalans, és que qui guanyarà el País de Gales i a Escòcia són els partits independentistes respectius, és a dir, el Partit Nacionalista Escocès a Escòcia i Plaid Cymru, que és com es diu en galès, és com es diu el partit independentista de Gales. I això serà extraordinari, perquè això vol dir que els laboristes i els conservadors, recordem que durant, a partir de la Segona Guerra Mundial, totes les eleccions han estat bàsicament entre laboristes i conservadors. Doncs aquests dos ara estan al final de la llista.
0: Carai.
1: En totes tres zones. És un canvi molt gran i molt important. I pel que fa a Anglaterra, que és d'on soc jo, fa bastanta por que aquest home, que és molt de dretes, però molt, a més de ser racista, etc., bueno, això també encaixa, diguem...
0: En Vox.
1: En Vox, sí.
0: Una curiositat, lo del SNP, que és el Partit Nacionalista Escocès, ja havia guanyat altres eleccions al Parlament d'Escòcia. No sé quin serà el resultat, però sí que a Gales em sembla que és la primera vegada, si no em rectifiques, que un partit, no sé si independentista, però sí nacionalista, guanya les eleccions al Parlament de Gales, no?
1: Sí. Sí, Plaid Cymru sempre ha estat un partit bastant minoritari. Fins i tot a nivell, diguem, estatal, em sembla que no ha tingut més que un diputat al Parlament de Westminster. I no ha guanyat mai les eleccions a Gales, exactament com dius. I l'SNP, el Partit Nacionalista Escocès, val a dir que estava, diguem, cap a la baixa fins fa ben poc, però ara en aquestes eleccions sembla que s'ha reviscolat, perquè els escocesos no volen Brexit, no volen Nigel Farage en absolut, i no se'n fien ni dels laboristes ni dels conservadors. O sigui, és així. Un detall interessant és que Nigel Farage està totalment en contra del Partit Nacional Escocès i Plaid Cymru al País de Gales. Totalment en contra. I en contra encara més d'un nou referèndum d'independència, per exemple.
0: Molt ràpidament, això volia preguntar-te del referèndum. Depenent del resultat del SNP, el Partit Nacionalista Escocès, creus que hi ha moltes possibilitats que es torni a demanar un referèndum d'independència?
1: Han dit que sí.
0: Han dit que sí.
1: Han dit que és exactament el que faran.
0: Molt bé. Matthew, que vagi bé.
1: Igualment, Joan.
0: Fins la setmana que ve. Adeu.

0: 972 313 702.
1: Escombraries, reciclatge, merda en general avui aquesta tarda. Mercè de Torroella. Reciclem bastant perquè ens hi hem acostumat tots a casa. El servei podria passar una mica més sovint a l'estiu, això sí, i sempre hi ha aquell veí misteriós que abandona trastos vells al costat del contenidor de matinada com si ningú el veiés. Em sembla que Figueres fa uns anys van posar càmeres de videovigilància per a veure qui posava les escombraries fora del contenidor. Fa molts anys, això, em sembla. Jo no sé si ara encara hi és. Per exemple, la Sílvia de Blanes diu: jo crec que el servei és bo, sobretot comparat amb anys enrere, però l'estiu costa mantenir-ho tot net amb tanta gent. També hi ha qui passa bastant de reciclar. Pere de Calella, el servei funciona bastant bé, però depèn molt de la zona. Hi ha carrers molt nets i altres on sempre trobes deixalles. Crec que falta una mica més de civisme, és el que diu aquest oient de Calella.

0: Johnny Hate Jazz, en Johnny que odiava el jazz i tenia els somnis trencats. Shattered Dreams, un èxit del 1989. I després de la publi...
1: I wanna be...
0: Oh!
1: Sledgehammer.
0: Va, que tornem d'aquí a 4 minuts. Fins ara.
2: De cap a cap.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos
3: fàcil? Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb...

0: A xarxes socials @capitalempordà, BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
2: De debò? On has anat?
1: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
3: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
4: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans de dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport d'Estrella Damm.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
0: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Peter Gabriel, Sledgehammer, són 3:15 de la tarda, anem a Arbúcies. Hola, Vanessa, com estàs?
1: Hola, bona tarda, bé.
0: Com esteu d'escombraries Arbúcies i de conscienciació de reciclatge al poble? Com va tot?
1: D'escombraries plens.
0: O sigui, teniu merda fins al coll.
1: Sí, exacte.
0: I això per què? A veure, explica'm.
1: No, bueno, perquè crec que tot arreu d'escombraries n'hi ha forces, a tots els pobles. Abans no n'hi havia tanta d'escombraria, però ara hi ha una puta barbaritat d'escombraries.
0: Però una curiositat, quants habitants té Arbúcies? Tampoc és tan gran, no?
1: No, uns 6.000 i pico, o 7.000.
0: I teniu un mal servei d'escombraries?
1: No, més que mal servei, no. Crec que tots els pobles pot haver-hi dies concrets, però més que mal servei no, però sí que hi ha poca consciència perquè ara avui en dia ho llancem tot, per tant tenim moltes escombraries, però no és només Arbúcies, crec que és a tot arreu força.
0: Teniu contenidors per poder fer el reciclatge com cal o no?
1: Sí, bueno, sí, però per exemple, depèn quines zones del poble, no. Urbanitzacions, en algunes sí, a d'altres no. Però no a tot arreu, hi ha per fer el reciclatge ben fet.
0: Veus molt d'incivisme? O sigui, quan tu passeges pel carrer o vas a tirar la brossa, veus que altra gent doncs la tira al primer contenidor que troba sense mirar a veure què és el que hi tocaria anar?
1: Sí. I veus mobles pel mig del poble perquè els deixen a la porta i, bueno, una mica a l'oeste. Sí.
0: Molt bé. Però vull dir, creus que, per exemple, Arbúcies és molt diferent a Sant Hilari, que sou veïns, pràcticament?
1: No, crec que no som molt diferents, no.
0: O sigui, sou...
1: Perdoni. No, però sí que també, no sé, a vegades hi pot influir una mica el tipus de la població que hi ha, no? I Arbúcies hi ha molta immigració, llavors el tema de que s'ha de portar tota la deixalleria, això ells no, els immigrants a vegades no ho dominen, ho deixen a la porta de la casa, i llavors sí que a vegades sembla un poble que és una mica una jungla.
0: Que en penja i despenja.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. No, com
1: perquè
0: deia...
1: s'ha de portar a la deixalleria, s'ha de portar el dimarts, el dijous, això ja és com anar a la caixa. Els avis han d'anar a treure diners el dia que vol el del banc.
0: Que bo.
1: Pues això.
0: M'agrada molt. El símil aquest el trobo molt acertat. Escolta, Vanessa d'Arbúcies, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Adéu. Adéu.

0: família, marxem ja, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Demà hi tornem, però a partir de les 4 de la tarda, des de Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Van a ser 104 partidos en 39 días.
7: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
8: Gritar los goles por la noche estará permitido.
9: Pero solo a partir de octavos.
10: ¿Y si es Uruguay?
11: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
12: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
13: Este acuerdo es importante para todos.
14: Porque este equipo es de todos.
15: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
16: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
17: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
16: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
17: Però què passa aquí?
18: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
17: Així no hi ha qui les faci caure.
18: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
19: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Italia a casa teva.
20: Ràdio Capital 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà. Des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platja d'Aro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patmano. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.